summer.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
2: I està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
1: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
3: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
1: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
3: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
4: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kennett i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
5: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya... Doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
6: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig anar a compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
1: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
7: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
7: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix, i la rueda allà davant del Mas Ben Pedro, no? Que és la rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també al càmping les salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
1: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
7: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
7: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
1: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
7: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
8: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
1: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 2:15 a 12:00 del matí. l'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
9: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
10: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu bast tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de 7, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places. I amb decisions que haguem de fer per fer castells de 6, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
11: El fet de no tirar el castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent, que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
11: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12

0: Va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb discjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
2: Hola.
1: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola. Gràcies.
1: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a tothom. Bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
4: Bueno, nosaltres des que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia, no només, això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat, tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat doncs van posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
1: De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
2: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I
1: sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
2: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com ho feu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista, perquè així ja coneix la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga, i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats del municipi.
1: Mm. I això, que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit.
3: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Uh-huh. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
3: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Perquè abans, antes, ¿cómo te lo hacías o qué feías?
3: Yo lo hacía con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí, hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: Y también des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de...
3: Desde hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny?
3: O... No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
3: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
3: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que sí, quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa. Y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
3: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de valtros, no, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
2: Sí, no, continuarà igual. L'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no? Ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
2: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser... Com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
2: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I, uh-huh. I aquesta persona, doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici. I el que vam fer, doncs, va ser que en comptes de que ella, no, com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? I llavors també ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no, aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues, podem venir? Ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella. Mm-hmm.
1: Molt bé. No sé si voleu afegir res més. Digues, sí. Alexandra.
4: Sí, jo volia afegir bueno, una miqueta per això de l'edat. Ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra... Bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. Mm-hmm. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social i en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, i com ara un dol es viu d'una manera molt... També es pot viure d'una manera molt de soledat. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no?, d'aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
1: És la motivació, no? S'ha emocionat, Alexandra.
4: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no?, perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no?, aquest cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això, no t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més...
3: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Y luego voy llamándome Mónica, igual. Digo, ah, pues yo sí, sí que quiero ir, sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja, ja ho sap també, si, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més la, la, tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional s'aturen, doncs, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot, doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà, doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment, o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment, o...
2: Bueno, és millor que es faci una atenció de, o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és, bueno, és el telèfon meu de la feina, i si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però sí, si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
4: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir, i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna bioàvia, oi, aquell grup, però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
4: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
2: A
1: gràcies.
2: Vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
4: Gràcies, adéu. Adéu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant. Sí que amb domini del sol, ara al matí, amb alguns núvols baixos a primera hora, després sorgiran alguns núvols baixos alts durant el matí, i ennuvolant-se ràpidament a partir de migdia, perquè a la tarda ens creurà una línia d'inestabilitat que passarà de pressa, però que podrà deixar pluges o ruixats irregulars, en conjunt febles, puntualment moderats, però això sí, de curta durada. I aclarint-se o allunyant-se aquest front de ruixats a partir de primera hora de la nit. Hem d'esperar que la temperatura ha pujat, s'ha situat una altra vegada per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui envoltarà els 29, amb una humitat alta i ambient xafogós, vent feble amb de gregal al matí i moderat de xaloc que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror a partir de migdia. Per demà esperem, després d'aquest pas d'aquest front, que el temps sigui estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia. La temperatura baixarà de nit, però en canvi pujarà força de dia i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, amb mestral a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia en cops moderats o forts a primera hora de la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
4: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
1: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
5: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
1: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
6: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
7: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
8: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
1: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
9: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
9: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és La Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
1: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
9: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
9: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital, probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
9: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment de l'impacte de fenòmens natural històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar

0: sobretot la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
3: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest. fet, no? És un dia natural, i llavors durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el propi castell de focs

0: El cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia d'Assumpció, el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
0: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantor del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit, però que pujarà força de dia, movent-se entre els 21 o 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 31 o acostant-se als 32, amb una humitat més baixa i enxafogar una mica notable, però no pas gaire. Vent feble amb mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o una mica forts a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
4: Hola.
1: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
5: Hola. Gràcies.
1: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a tothom. Bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
6: Bueno, nosaltres des de que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia. No només això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurar la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat, tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, pues des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
1: Mm-hmm. De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
4: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I...
1: Sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
4: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com ho feu,
4: sí,
1: no?
4: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions que contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Mm-hmm. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a lo que és a les activitats del municipi.
1: Mm. I això que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit
5: Yo de mucho, y la echo mucho de menos a la Jessica. Pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la echo mucho de menos a la Jessica. Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal. Porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
5: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Perquè abans, antes, com te lo hacías o qué feies?
5: Yo lo hacía... con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí. Hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: I també des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de
5: soledat. Desde hace 20 años, hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny?
5: O... No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Molt bé, suposo que amb ganes de començar... el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
5: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa. Y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui doncs ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
5: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de valtros, no, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
4: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer?
4: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si... si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció, centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que matés i potser com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
4: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I aquesta persona doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici, i el que vam fer doncs, va ser que en comptes de que ella, no? Com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? Llavors també ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no? Aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, Alexandra.
6: Sí, jo volia afegir, bueno, una miqueta per això de l'edat, pues, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social i en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, i com ara un dol es viu d'una manera molt... també es pot viure d'una manera molt de soledat. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors a 65 anys, no?, d'aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit des de que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
1: És la motivació, no? S'ha emocionat, Alexandra.
6: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no?, al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no?, perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. i és el que ens dona realment la vida, no? Aquest cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això, no t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
5: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más, más feliz me ha hecho. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, ah, pues yo sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional doncs s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot doncs tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà doncs es podrà posar en contacte amb vosaltres i entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
4: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina. I si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
6: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna bioàvia, oi, aquell grup però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
6: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
4: A
1: gràcies.
4: Vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies i fins la pròxima, que vagi molt bé.
6: Gràcies, adéu.
4: Adéu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. Després de que la setmana passada féssim memòria dels èxits de 1973, us portem un d'aquells temes que ens permeten explicar-vos històries al voltant de la música, i ho farem tot recordant una figura cabdal a la història de la música moderna, la reina del rock and roll.
0: Naturalment, estem parlant de Tina Turner, que es deia en realitat Anna Mae Bullock i que va néixer el 26 de novembre de 1939 en una petita ciutat de Tennessee.
1: Si parlem de Tina Turner, també haurem de parlar d'Ike Turner, qui va ser el seu marit i de qui porta el cognom. Tina Turner es va donar a conèixer actuant juntament amb Ike i acompanyats de la banda de la qual ell n'era el líder. La banda era The Kings of the Rhythm.

0: La que escoltem és Rocket 88, una cançó que algunes fonts consideren com la primera gravació d'un rock and roll. Es va publicar per primera vegada l'any 1951 i l'estem escoltant interpretada per Ike Turner and the Kings of the Rhythm.
1: Aquesta formació tenia els seus antecedents en un grup de més de 30 músics que tocaven l'estil de Big Band i que s'anomenaven The Top Haters.
0: The Top Haters es van separar en dues meitats. Una meitat es volia dedicar al jazz i es van posar de nom Dukes of Swing, els ducs del swing.
1: I l'altra meitat volien dedicar-se als blues i al rhythm and blues. Estava liderada per Ike Turner, qui no volia ser menys que els altres, de l'altra meitat, i va fer-se anomenar The Kings of the Rhythm, els reis del ritme.
0: O sigui, reis en comptes de ducs. Molt bé.
1: Mira.

0: feel the wind on your boot just outside that door. Clap your hands. La banda va continuar dient-se The Kings of the Rhythm, tot i que els músics que la componien van anar canviant al llarg dels temps, i a partir de 1960 es van convertir en la banda acompanyant del que es va anomenar Ike and Tina Turner Review.
1: Aquesta que escoltem va ser la primera gravació de Anna Mae amb Ike, quan ella encara no feia servir el nom de Tina Turner, sinó que es feia dir Ike Turner a Little Ann. I la cançó es titula Box Top.
2: Oh, there's something on my mind.

0: I ara escoltem A Fool in Love, que és la següent gravació en què ja va passar a utilitzar el nom de Tina.
1: Com un indici de com seria la relació entre ells dos, no va ser l'Anne Mae qui el va escollir el nom. Ella continuava fent-se dir Anne, i així és com tothom la coneixia. Però va ser ell, en Ai, qui li va posar el nom.
0: Sí, i sembla ser que el va escollir perquè s'assemblava molt a Xina, el nom de la protagonista dels còmics Xina, la reina de la jungla, que estaven de moda en aquell moment.

0: A Fall in Love es va publicar a mitjans de 1960 i va vendre més d'un milió de còpies. A partir d'aquell moment, Ike and Tina Turner's Review va passar a ser un dels grups d'èxit de la dècada dels 60.
1: Ara, escoltem It's Gonna Work Out Fine, Anirà Bé, on apreciem la veu estripada de la Tina i com, en ocasions, acompanya les seves actuacions amb passatges parlats.
0: El títol, però, no va resultar ser un presagi encertat, eh?
1: No.
0: Ja que les coses, finalment, no van anar gaire... No, gens bé.
1: Gens bé. If you want...

0: De la mateixa època tenim aquest I Idolize You, un tema en què podem escoltar Ike and Tina Turner Review amb un grup vocal femení fent els cors i segones veus.
1: Com un senyal més de la personalitat absorbent i dominant d'Ike Turner, tenim el nom que el mateix Ike va posar a aquest grup de cantants, eh?
0: Sí.
1: Es deien The Ike Kids.
0: Ah, clar, les Ike Kids. Sí. Clar, d'Ike, Ike Kids, mira.

0: És innegable que Ike Turner era un bon músic i que tenia un gran instint per la indústria del entertainment.
1: Doncs sí, durant la primera època d'Ike and Tina Turner Review, l'Ike va fundar nombroses companyies de discos en diferents ciutats dels Estats Units. I això amb la finalitat de no haver de deixar de produir discos, tot i estar de gira amb la Tina i la resta de la banda, esclar.
0: Aquest Poor Fool que escoltem és el tercer tall d'aquell mateix àlbum, It's Gonna Work Out Fine.

0: El segon àlbum que va publicar va ser Dynamite, i a ell pertany aquest tema que ara escoltem, Tra-la-la-la, amb que van arribar a situar-se en el lloc 50 dels Billboard 100.
1: Que no està gens malament.
0: No, la veritat.
1: Aquests i tots els temes anteriors havien sigut escrits per Ike Turner i, tot i que eren força coneguts, no havien encara arribat a tocar l'estrellat.

0: amb River Deep Mountain High van aconseguir-ho, situant-se dintre dels 10 primers llocs de les llistes en diversos països. I això va ser de la mà de Phil Spector, el famós productor que, entre d'altres, també va portar els Beatles.
1: Mm-hmm. Podríem dir que River Deep Mountain High va ser la rampa de llançament cap a la fama internacional, especialment fora dels Estats Units i, en particular, a Europa.

0: Posteriorment, a la publicació de River Deep Mountain High, va fer una gira per Europa amb The Rolling Stones i van començar a versionar temes del rock, com Honky Tonk Woman, dels mateixos Rollings, que és la que ara estem escoltant.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
2: Segurament una de les versions més conegudes i que Tina Turner més ha explotat, tant en Bike com posteriorment en solitari, és aquest magnífic tema de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary.
0: A l'inici d'aquest tema, ja en Bike va introduir allò que Tina Turner fa sovint i que és presentar la cançó parlant amb el públic, però sempre amb el mateix contingut. En el cas de Proud Mary, que comença sobre els acords inicials, dient en anglès, això clar, eh?
2: Doncs diu, sabeu què? A vegades penso que potser us agradaria escoltar-nos fent alguna cosa agradable i suau. Però el que passa, sabeu, és que mai fem les coses agradables i suaus. Sempre les fem agradables i dures. Començarem aquesta cançó fent-la agradable, però al final el farem dur. Així és com nosaltres fem Proud Mary.

0: Aquesta presentació, com estem escoltant, ja la feia durant l'època de Ike and Tina Turner Review i ho va continuar fent durant tota la resta de la seva carrera, convertint-ho pràcticament en una marca de la casa,
1: i
0: era imprescindible en tots els seus concerts.
1: I ara escoltem el canvi d'agradable a dur.

Com dèiem, el Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, versionat per Tina Turner, ha sigut un dels majors èxits que la reina del rock ha tingut en el seu repertori.

0: Ike Turner tenia addicció a la cocaïna i això li provocava greus problemes físics, especialment per la perforació del tabic nasal.
1: Sí, això, juntament amb el seu caràcter violent i possessiu, van anar deteriorant la relació de parella fins al punt que el dia 1 de juliol de 1976, i de camí cap a l'hotel Hilton de Dallas, on hi tenien una actuació, el matrimoni va tenir una baralla amb agressions físiques incloses, cosa que va provocar que Tina sol·licités el divorci.
0: Mm-hmm. El mateix Ike va admetre posteriorment que durant el seu matrimoni havia maltractat en nombroses ocasions la seva dona.
1: I aquesta que escoltem, Baby Baby Get It On, va ser el darrer tema publicat conjuntament per Ike and Tina Turner. Tina Turner Review, poc abans de la seva separació personal i artística.

0: Tot plegat va ser tan repentí que van haver d'anul·lar nombrosos concerts que la parella ja tenia contractats amb les lògiques reclamacions econòmiques per part dels promotors.
1: Reclamacions a les quals Tina Turner va haver de fer front, cosa que va fer molt difícil els inicis de la seva carrera en solitari. Però ho comentarem la setmana que ve, en què parlarem de la carrera en solitari de la Tina Turner.
0: Ike també va fer carrera en solitari, però amb un èxit molt menor que el de la seva ex. La que escoltem és la darrera publicació que va fer abans de la seva mort, Rocking Blues.
1: Doncs amb ell us deixem fins la setmana que ve. I mentrestant, porteu-vos bé.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Benvinguts una vegada més al nostre programa de salut de Per viure millor. Aquesta vegada parlarem d'un passat habitual a les nostres analítiques, d'aquells que ens retreuen sempre, del colesterol. I una manera d'acostar-se amb aquest vell enemic seria: com vols estar quan tinguis dintre de 10 anys més? Doncs, evidentment, que contestarem tots que estupendíssims, que millor impossible, i encara que no sigui una expectativa gaire adequada perquè el temps passarà, hem de reconèixer que ens ho podem fer molt més fàcil, el viure millor, si canviem una mica els hàbits. Els nostres hàbits no solen ser mirats amb la importància que tenen, però a poc afavoreixen que el colesterol s'acumuli a les artèries. Segons les darreres enquestes de salut de la Fundació Espanyola de Cardiologia, això passa a partir d'un 22,8% dels espanyols. El colesterol alt és el segon factor de risc cardiovascular més freqüent al nostre país, amb les dates d'aquelles estadístiques, només per darrere de l'excés de pes amb els seus amics, el sobrepès i l'obesitat. La població en general no és conscient del perill que això implica. I aquest és un dels especials motius pel que resulta molt difícil reduir les xifres d'aquest greix a la sang. Però no és l'únic, perquè a més aquí hi ha una necessitat de fàrmacs que a vegades per la dosis, que és incorrecta, o per la medicació, que n'hi hauria una de més adequada i efectiva, doncs no, el cos no respon a la medicació com esperava. Això s'ha de sumar que l'adherència, que és a dir, la capacitat de fer cas al número de pastilles que ens ha dit el metge, dit així planerament, sol ser baixa, o perquè es cansen de veure tantes pastilles al costat del plat, o perquè alguns d'ells són cars si no es compleixen els criteris a partir del qual estan finançats. I l'economia en aquest temps també pot ser causa de deixar una medicació que ens pot costar doncs molts diners cada mes. Descartar dedicar més recursos a la prevenció podria canviar aquesta tendència, podria afavorir el fet de que convertíssim el canvi d'hàbit en una rutina, que és el que al cap i a la fi ens portarà a la victòria. Fem un exercici matemàtic. Si aquestes campanyes que veiem per la televisió de la Direcció General de Trànsit per fer una prevenció de les morts amb accidents, que encara que aquest any també estan pujant, està calculat sobre unes 1.000 morts per accident de trànsit, i el que volen és prevenir i conscienciar sobre la necessitat de fomentar la seguretat vial, és de 30 milions d'euros, 30 milions d'euros per evitar 1.000 morts any. Doncs si tenim en compte que el Ministeri de Sanitat hauria de dedicar 120 vegades més recursos perquè no es produeixi l'impacte negatiu de les malalties cardiovasculars que maten 120.000 persones a l'any, si traiem la calculadora, ens trobem amb que la despesa per prevenció de malalties cardiovasculars seria 3.600 milions d'euros l'any. Això fa mal només de sentir l'import del número. Per tant, empoderem-nos i posem-nos tot el que puguem a partir de les coses senzilles per millorar el nostre estat general. El primer més important. Això seria a on volem arribar. A que no n'hi hagi, però on estem per saber per comptar aquestes que sabem que estan? Doncs necessitem el punt de partida. Si el colesterol total no supera els 200 mil·lígrams per decilitre, es considera que la concentració d'aquest greix en sang és correcta.

Si la xifra aquesta sobrepassa, el més recomanat serà un perfil lipídic complet que aclarirà quin percentatge tenim de colesterol bo i de colesterol dolent. Així, curt i ras. Per què diem que és dolent el dolent? Doncs perquè és menys dens. I això fa que sigui més fàcil, com que pesa poc, s'arrossega bé, que es vagi acumulant quan n'hi ha massa. I això pot comparar-se a la gruix de la capa de pols a casa. Si tardem 15 dies en tornar a treure la pols, evidentment que es notarà que brilla molt més. La densitat del bo és més elevada i aconsegueix fer un mantell que arrossega el dolent com si fos un xiclet. Sembla ser que les partícules més petites de colesterol bo són més eficaces perquè es fan més apretadetes i es converteixen en un efecte xarxa que arrossega les altres. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de portar-lo al fetge. Perquè el fetge, que és qui produeix aquest colesterol dolent, és el qui pot destruir-lo. La importància de canviar rutines, doncs, és la que ens portarà a la victòria. Perquè si les nostres rutines són poc saludables i la canviem per rutines saludables, doncs, evidentment, aconseguirem sortir-nos en endavant. Les primeres mesures per canviar els nivells elevats de colesterol és canviar els nostres hàbits de vida. Tinguem-ho present, és la primera i no l'única, però sí la més important. La que hauríem d'escriure en negreta a sobre de la caixa dels formatges. Ja que cal motivar la població a autogestionar la seva salut. Si ens ho recomana tothom, ens hem d'empoderar. Del que es tracta en el fons és de menjar millor. Què farem? Evitar els greixos danyins i no excedir-nos en les calories. Fer exercici regularment i evitar tòxics com l'alcohol o el tabac. Els hàbits de vida se poden canviar amb molt poques coses. La clau està en fer que aquests petits canvis es converteixin en rutines que ens garantiran aconseguir la bona salut cardiovascular. Per altra banda, el colesterol també està relacionat amb la vitamina D. Encara que calguin estudis més intensos, hi ha evidències de que la vitamina D té un efecte beneficiós en la reducció de la concentració sèrica dels nivells de sèrum del colesterol total i el colesterol dolent. La vitamina D és una prohormona. El nostre cos produeix, a partir de la vitamina D, quan passa per la nostra pell i el sol l'efecte, pot convertir-se en hormona i que podem aprofitar-la. Necessita un precursor del colesterol conegut com el 7-dehidrocolesterol i per això, com més vitamina D sintetitzem, menys excés de colesterol hi haurà. Encara que anem de cara a l'hivern, que no sé si ens atraparà, tinguem 10 minuts al dia la capacitat d'estar al sol, exposant-nos braços, cara i escot, com a mínim, perquè aquesta cadena prohormona-hormona estigui activa. Caldrà que siguem conscients de que els nostres bons hàbits seran hàbits bons que ensenyarem als nostres nens. Per últim, doncs, no posem les nostres esperances, oblidem-nos dels avenços únicament en fàrmacs o en nous tractaments, sinó que la primera pauta que hem de tenir clara i fer a la societat és per prevenir els trastorns cardiovasculars de la infància. Penseu que les malalties cardiovasculars estan siguent vistes en els nens. Els nens fins ara ens preocupava molt el fet de les malalties cardiovasculars derivades d'alteracions anatòmiques, que eren quirúrgiques, però cada vegada més veiem, potser per la poca mobilitat, per l'aparició d'altres malalties, pel fet de que aquestes altres malalties necessiten determinats medicaments, tot això fa que els nostres nens estiguin més grassos i que ens haguem oblidat d'aquella disciplina de fer el menjar sant. No sé si el Pau Gasol tindrà més èxit que nosaltres dient-li que mengin 5 fruites al dia, verdures, però amb ell ja, mira el Pau Gasol, mentre la gent recordi el Pau Gasol, que és ha estat un gran atleta, doncs aquest senyor tindrà una gran importància. Els que no hem de mirar són els influencers que ens recomanen jugo de madera d'establo de la huerta de mi abuelita, perquè això només serà bo per la seva economia, no per ningú, ni gran ni petit. En aquesta dieta ideal per netejar artèries, procurarem triar fruites i verdures variades, que han de ser la base dels menús. Veurem que és molt variada la manera de preparar. No ens

ajuda a fidelitzar-nos a la dieta. Menjar avorrit és una manera de deixar de menjar el que ens convé per anar a la nevera, on segur que trobarem allò que precisament hauríem d'evitar. Combinar amb altres ingredients les fruites i verdures, dels que són considerats ingredients estrella, perquè són aliments molt útils i aliments altament recomanables, doncs posarem, per exemple, un pa integral al pa del dematí. El pa amb tomàquet i oli d'oliva és un esmorzar que sempre associem amb l'embotit, però que per ell mateix és una de les dels estars. Prendre això en comptes d'una torrada de pa blanc amb embotit, doncs és molt poc l'esforç i el benefici que s'obté és molt gran gràcies a que els cereals integrals disminueixen el risc cardiovascular un 9%. L'oli d'oliva el redueix un 15% perquè porta àcids greixosos monoinsaturats i el tomàquet, que li dona un coloret vermell preciós i és baix en calories i greixos. Si mengem fruits secs, cosa que és útil perquè ens pot servir com a saciant en determinats moments al llarg del dia i ajudar-nos a esperar a arribar al menjar adequat, un grapadet sí que contribueix a augmentar els nivells de colesterol bo. Quan els comprem, mirem que no estiguin fregits. A més de que no sempre fan servir olis saludables al fregir-los, augmenta la quantitat de calories per reacció, el que pot afavorir altres factors del risc cardiovascular. Ah, l'obesitat. El mateix passa si se'ls afegeix sal, que aquesta seria una a l'hora de l'hipertensió arterial. Ous, sí, podem menjar ous. En una època del descobriment de les aventures del colesterol, el nostre organisme van estar poc menys que prohibidíssims, però la recomanació és, com tantes vegades en les coses de les rutines i dels hàbits saludables i del canviar per aconseguir, doncs s'han de menjar moderadament. Fins i tot podríem arribar a l'ou al dia, que no eleva el risc cardiovascular en persones sanes. Els que tenen ja el colesterol molt elevat, probablement caldria limitar el seu consum com a màxim a 4 ous a la setmana. Esmorzar, d'exemple, l'esmorzar que ens podríem incorporar per gairebé cada dia, o que seria doncs, a prioritzar més vegades a la setmana, cafè amb llet desnatada o infusió, una torradeta de pa integral amb tomàquet i oli d'oliva i una fruita. I pel berenar, doncs aquell grapadet de 20-30 grams de fruits secs torrats sense sal. D'aquests en podem portar un parellet, allò del nostre petit tàper de resistència. L'exercici serà un gran aliat del colesterol bo. Dedicar-li temps a la setmana? Bé, els més exigents demanen 300 minuts d'exercici cardiovascular moderat o 150 si és intens. De 90 a 120 minuts de força, equilibri i estiraments, en 2 sessions de 45 minuts o 1 hora. I farà una musculatura ben tonificada que ens ajudi a contribuir major energia. Però, al cap i a la fi, els menys específics, que el que volem aconseguir és un canvi d'hàbits, que l'exercici entri a les nostres vides, hem triat la llista i us aconsellem. Balleu. Per què? Doncs perquè només fan falta 19 minuts d'exercici per aconseguir cremar 150 quilocalories en una persona de més de 100 quilos de pes. I 100 quilos de pes són molts quilos, eh? Si només en passeu 90, seran 20. Si en passeu 70, són 30. I si en passeu 80, són 24. O sigui que més grassonet, per aconseguir el mateix, cal menys temps perquè costa més. I estem parlant de crear hàbits. Clar que sí, els hàbits ja els teniu creats i el que us agrada és esquiar de travessia, doncs amb 100 quilos, amb 9 minuts de travessia ja en teniu prou. Ja podeu tornar al vareto de l'estació d'esquí a beure suquet de fruita. Eh? Que us conec, que ja esteu pensant en la cerveseta. I mentre descansem mirant aquesta neu que de moment no veiem, si posem els nostres ulls a l'horitzó més enllà de la finestra, doncs ens acomiadem de vosaltres fins al nou sessió d'empoderament.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Avui tindrem a Sam Fernández Garrido, que ha publicat recentment el llibre titulat Artesanies biològiques, per què la biologia i la clínica necessiten a les cultures intersex. Un llibre fruit de la seva tesi doctoral i que ha estat editat per Bellaterra Edicions. Doncs avui tenim a Sam Fernández. Ell és una professora de la Universitat de Castilla-La Mancha. Està treballant a l'àrea d'història de la medicina i el tema de la comunicació assistencial. Té la llicenciatura de Biologia. Molt bé, gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs amb tu, Sam, tenia moltes ganes de portar-te al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles, bàsicament perquè ens expliquessis dos temes, no? El tema del no-binarisme i el tema de tot el tema també de la qüestió intersex. Si et sembla, començaríem amb el tema del no-binarisme. Si em permets, volia recordar doncs, als tots oients que ens estan escoltant que ja en un programa anterior vam estar parlant una mica d'aquest tema. De fet, dins de les sigles LGTBIQ+, tenim la B de bisexualitat, que no és ben bé el tema que tractarem, i la I d'intersexualitat. El tema del binarisme, si recordeu, i ella ens ho explicarà, doncs està molt relacionat amb el tema del gènere i de l'assignació de gènere dins de la societat, no? Dit això, fes-te la definició, Sam, sobre aquest tema i què comporta.
1: Bueno, pues, el primer de tot dir que el no binarisme és un paraigües molt gran i us podreu trobar gent que ho defineix de maneres força diferents o que respon a experiències diferents, però jo crec que tothom potser ens movem dintre del no voler ficar-nos ni dins de la categoria de dona ni dins de la categoria d'home, no? És a dir, normalment l'expressió més habitual és que el gènere que fem servir és el gènere neutre, no? La major part de la gent que ens diuen com a no binària. Ara, per què arriben ahí, com arriben, etcètera, pues això ja són trajectòries vitals molt diferents i cal escoltar cada persona.
0: Molt bé, però a veure, no sé si tot el tema aquest de quan t'adreces a una persona la pots adreçar amb el pronom de la, no? La Maria, el Josep, i amb el teu cas, quan he parlat amb tu, doncs tu m'has dit, i en català és aquest pronom, que quan m'adreci amb tu diré l'Isam. I en castellà és, amb una E, l'Isam. Per tant, s'introdueix un pronom nou per reidentificar el gènere.
1: Exacte, exacte. Sí, jo crec que de vegades pensem que el tema del llenguatge és... Bueno, és una qüestió més ben pràctica, que no importa gaire realment com ens anomenem, que ens estem complicant molt la vida, que l'important és que ens comuniquem, però la realitat és que quan fem comunicació, no? Quan jo em dirigeixo a tu, t'estic donant realitat com a dona, no? Si t'anomeno un femení o una altra persona, li dono realitat com a home si ho faig en masculí. Llavors, reivindicar un pronom neutre és una manera de realment donar realitat no? a la possibilitat d'existir i de ser-hi més enllà d'aquest binarisme. No?
0: Clar, perquè clar, jo, per exemple, m'identifico com a dona cis. És a dir, el meu sexe, que és un sexe de femella, s'identifica amb el meu gènere, que en el meu cas jo m'identifico amb ser dona, per tant, sóc una persona cis. Els no binaris?
1: Clar, la qüestió és que normalment hem partit de que perquè hi hagi una correspondència, no? S'han dit que un sexe, com tu dius, de femella, jo diria una anatomia, no? Amb vagina, clítoris, etc., s'ha de correspondre, no? Perquè tot estigui bé, s'ha de correspondre amb un gènere femení, no? Això s'ha trencat des de molts llocs diferents, s'ha trencat des del moviment trans, no? Quan s'ha dit, no, bueno, però és que una vagina, una persona amb vagina, una persona amb clítoris o amb ovaris, no? No té per què créixer ni identificar-se com a dona i no hi ha cap manca de correspondència. El que n'hi ha és una altra correspondència diferent. Jo crec que aquesta manera de pensar introdueix un gir, no? No és que és que el meu gènere no es correspon amb el meu sexe, es correspon d'una altra manera, perquè no hi ha una única línia de correspondència, no? Llavors, en aquest cas, del que estem parlant és de la possibilitat d'obrir un altre espai per a persones, per exemple, amb vagina, clítoris, etcètera, de tot això que es diu sexe femella, obrir un altre espai que no sigui gènere dona, val? I que tampoc ha de ser un gènere home, val? Que és una possibilitat, per suposat, val? Ni més revolucionària ni menys, val? Però jo crec que justament el no binarisme parteix de la necessitat d'obrir espais entre o m'identifico amb el gènere al que vaig ser assignat o m'identifico amb el gènere contrari, no? Llavors, ahí és on s'obre la necessitat d'aquest espai, vale? Què passa amb la gent que no es vol identificar com a homes, vale? Però potser ja no estem, la categoria de dona ja no estem còmodes dintre d'això.
0: O sigui, de fet, una persona no binària, no? Com ets tu, no t'identifiques com a home, o sigui, amb el gènere d'home, ni tampoc et sents prou còmode amb el gènere de dona. I, per tant, jo sempre he pensat, no?, que les persones que us hem de fer com a persones no binàries, de fet, sou persones. I punto, no?
1: Jo crec que com la resta, eh?
0: Sí, però
1: Amb una altra
0: que no voleu
1: assignació diferent.
0: etiquetes, no?
1: Bueno,
0: O
1: el no
0: què?
1: binarisme també es pot convertir en etiqueta, evidentment, no? Això és una possibilitat, però a mi m'interessa el que obreix, no? O sigui, que obri la possibilitat de ser-hi i de... Per exemple, mira, et posaré un exemple, no? Jo me'n recordo quan jo estava al moviment trans, jo vaig participar amb molta altra gent dintre del naixement del moviment pro despatologització trans, no? Quan estaven demanant la retirada del DSM, no? De la categoria trans que ha estat, no? Des dels 80 com una categoria psiquiàtrica,
0: Sí, com una
1: vale?
0: malaltia
1: Com una
0: mental, no?
1: malaltia mental dintre del DSM que... Per la gent que escolteu, és el manual de referència en salut mental, no? Als Estats Units. Doncs l'espai que s'havia obert en aquest moment era la possibilitat de que tu poguessis ser un home trans sense haver-te de fer cirurgies, no? I això va ser molt potent, vale? Però en aquest moment no parlaven encara de no binarisme i jo crec que més endavant el que s'ha obert és com donar resposta també, no? O com buscar alguna expressió per a tota la gent que potser ni tan sol estem fent canvis corporals, tot i que alguna gent no binària també els fa, vale? Però en aquest moment que jo et parlo de quan va començar tot això, jo crec que va ser, o jo vaig veure almenys, un espai per a totes les identitats que no passen tampoc per canvis corporals.
0: Com una
1: Vale?
0: inclusió, no?
1: Exactament, no? Com una manera d'obrir una altra identificació que, bueno, pues que no requereix o que no demana aquests canvis, no? Llavors, crec que això és important, entendre-ho.
0: Vale, i també voldria comentar, no?, que no té res a veure amb la bisexualitat.
1: No té res a veure amb la bisexualitat, perquè, bueno, com sempre és molt bona pregunta, no? Perquè sempre ens fem un embolic entre tot el tema que ja suposo que ho he parlat, entre tot el tema de l'identitat de gènere, no? De com jo m'identifico i què és el que a mi m'agrada, si m'agraden les dones, els homes, altres persones no binàries, persones trans, etcètera, no?
0: Clar, una mica
1: Llavors,
0: és el que tu dius, o sigui, una mica jo com em sento
1: clar,
0: a nivell de gènere i l'altra és l'orientació sexual,
1: l'altre
0: que
1: és si
0: seria la
1: t'agrada a tu,
0: bisexualitat
1: exactament.
0: o el lesbianisme
1: Exactament. Clar, no,
0: o
1: aquí
0: ser
1: estem
0: gay.
1: parlant en termes d'identitat de gènere, no? D'obrir aquest espai a nivell d'identitat de gènere.
0: Doncs, arribat amb aquest punt, passarem a uns minuts musicals d'unes cançons que ha triat Sam. Doncs anem a sentir-les.

0: Doncs seguim conversant amb tu, Sam, que estem molt... Jo estic molt contenta que hagis pogut venir aquí a Ràdio Cubelles. I, escolta'm, parla'm també del tema intersex.
1: Bueno, allò que diem com a tema intersex pues es va creuar així a la meva vida perquè jo és el tema que vaig escollir per a fer la meva tesi doctoral, que va ser justament sobre quina és l'atenció que s'està donant als hospitals públics de l'estat espanyol a persones intersex, no?
0: Com es deia com es deia doncs el treball de doctorat, no? Que vas
1: Sí,
0: fer? Com es
1: és
0: deia
1: el
0: el
1: doctorat
0: títol?
1: d'estudis de gènere i la tesi sobre la clínica intersexual com a zona de contacte, no? I llavors jo ja havia el moviment pro despatologització trans, ja havíem articulat algunes demandes al voltant de l'intersex, sempre bueno, doncs aquestes demandes que són més típiques, que coneixem tothom, que tenen a veure més amb per què a les persones intersex que tenen diferències genitals, que ara explicaré el que
0: Sí,
1: és,
0: explica una mica perquè jo crec
1: clar,
0: que és una cosa molt
1: exactament.
0: desconeguda encara.
1: Exactament, perquè aquestes persones que tenen diferències genitals se'ls normalitza l'anatomia mitjançant cirurgies que molt de vegades es fan des de molt petits i petites, vale? I són un problema bioètic molt, i un problema vital molt important. Bueno, jo vaig desenvolupar la tesi des d'ahir. I bueno, el que puc contar és que les intersexualitats són diversitats corporals, són part de la diversitat corporal. És a dir, són molts diferents variants corporals on la gent, el cos que té, estem parlant de cos, no estem parlant d'identitat, estem parlant, per tant, no estem parlant d'identitat, estem parlant, per tant, de cossos, no? On la gent, el cos que té no es correspon a la definició mèdica del que seria un cos d'home o un cos de dona. Vale? Llavors estem parlant de com són els teus genitals, estem parlant de com són les teves hormones, estem parlant de com són els teus gens, no? Doncs seria com tu t'allunes de la normalitat, no? De la normalitat entesa com una normalitat socialment establerta. Vale? Ho dic tot això perquè normalment es confondeix molt amb una patologia de per se, no?
0: Sí,
1: Es
0: com
1: diu,
0: una, no
1: clar,
0: sé, com una mutació o com,
1: bueno, com una
0: no ben bé,
1: patologia, no?
0: com una
1: Com a
0: patologia,
1: que no
0: clar.
1: tenir un cos de dona o un cos d'home com si fos sinònim de tenir un cos desviat o patològic, no? I jo
0: Un
1: crec
0: cos
1: que,
0: malalt, no?
1: clar,
0: Seria?
1: exactament, un cos malalt. I jo crec que això pues cal dir-ho clarament, que no és cap patologia, tal com ho porta dient des de fa dècades el moviment intersex. I començar a divulgar més aquesta visió de la diversitat corporal, no?
0: De fet, tu deus conèixer la Teresa Forcades, no? Aquesta monja benedictina de Montserrat, que ella, doncs, precisament jo vaig estar en una conferència i ho vaig citar en un dels programes i va estar extensivament explicant doncs, les persones que són intersex i explicant exactament doncs, coses que poden passar, com són els genitals, quines són les diferents hormones, la gran varietat, que és el que tu has dit, i tota aquesta qüestió de la intersexualitat, no? També, amb el que ens has estat tu comentant, voldria que també ens acabessis de dir quin és el percentatge mundial, no? Perquè hi ha un percentatge mundial d'intersexualitat. Jo havia llegit que eren de l'1-2% de la població mundial, alguna cosa així, no? Sembla que
1: Hi ha
0: sigui.
1: algunes estadístiques, però és molt difícil saber-ho, vale? Per moltes raons. Una és que no totes les persones intersex passen per hospitals i llavors les estadístiques normalment s'agafen als hospitals, que estudiessin allà. Una altra és que ni tan sols estem d'acord normalment en quantes condicions corporals estarien sota el paraigua d'intersexualitats. Per exemple, si tu agafes les hipospàdies, no? Que és una variant del lloc on es troba la uretra situada dintre del penis, si l'agafes com un tipus d'intersexualitat, se te dispara la proporció, no? Llavors, jo crec que hem de tenir molta cura amb el tema d'establir o amb l'interès, o almenys preguntar-nos per l'interès d'establir quanta gent no normal n'hi ha, sigui homosexuals, sigui transexuals, sigui persones intersex, no? Perquè aquestes preguntes moltes vegades estan com a fent una mica d'espectacle de la de l'excepcionalitat, no?
0: Sí.
1: Jo crec que l'important, no, d'aquesta pregunta és potser el missatge de que més enllà que sigui un percentatge o un altre, és, són persones que estan aquí,
0: clar,
1: que tenen una veu pròpia,
0: és
1: que
0: un
1: la
0: tema
1: podem
0: amagat,
1: escoltar.
0: clar, és com abans el lesbianisme, no? Quantes lesbianes hi
1: Exactament.
0: ha? I aquella
1: Exactament.
0: cosa
1: Que
0: que
1: és
0: diuen...
1: important, vale? I això és important si és un 1%, un 10% o un
0: Clar.
1: 20%, és important,
0: Ja.
1: mereix l'atenció dels poders públics perquè hi ha una vulneració molt forta en termes de drets humans, no? I crec que això és el missatge més important, més enllà de que no cal tant fonamentar-lo darrere d'un 5%, un 2%,
0: Ja,
1: i
0: ja
1: això
0: t'entenc,
1: no
0: ja
1: canvia, no?
0: t'entenc.
1: Jo
0: Ja
1: crec
0: t'entenc.
1: que és un missatge important.
0: Sí, sí, de fet, és el que tu dius, no? Diuen que allò que no es mostra sembla que no existeixi. I en aquest cas de la intersexualitat, les persones intersex, bueno, com que sembla que no n'hi hagin, doncs sembla que no existeixin,
1: Bueno,
0: no?
1: però cada cop hi ha més moviment en primera persona. Jo crec que cada cop és més fàcil per qualsevol persona, sobretot a Catalunya ara mateix, i ara citaré un parell d'entitats, bueno, pues, apropar-se, no? Que si volem escoltar les veus ara mateix estan a prop. És molt fàcil arribar-hi, no? Jo
0: Quin
1: recomano,
0: exemple?
1: clar, recomano, per exemple, sempre l'associació Caleidos, no? Que jo crec que com a perspectiva és una de les més potents, però bueno, també Grapsia a Barcelona fa molts anys que fa dècades que està allà. I,
0: Amb el tema intersex.
1: Exactament. I el col·lectiu i d'intersex... bueno, és que ara mateix jo el que recomano sobretot és la búsqueda de veus en primera persona, no? Per a qualsevol que estigui interessat o interessada, per exemple, des del sistema educatiu, no? Educadors, educadores
0: Testimonis,
1: socials.
0: testimonis.
1: Fixa't que no és només testimonis, és també veus expertes, són veus expertes, perquè de vegades
0: Sí.
1: pensem que els testimonis és que jo et conto la meva vida
0: Sí.
1: i ja vindrà un altre a interpretar-la, que és el qui té les eines
0: Ja.
1: per fer-ho. No? Però aquesta gent, estem parlant de gent que pot contar la seva vida si volen, si no volen, no. Vale? Però el que tenen és un saber molt experiencial, és a dir, un saber que s'ha construït perquè han passat realment per les situacions vitals que comporta viure en una societat
0: Sí.
1: que exclou a les persones intersex, no?
0: Bueno, i
1: Que
0: ho
1: té
0: exclou,
1: interfòbia, que
0: i de fet
1: diuen.
0: ho exclou amb la societat occidental que estem, no? Perquè hi ha cultures, a Amèrica, els diferents antropòlogues, no? Que també hem citat com la Margaret Mead, etcètera, el gènere és un tema cultural. I ells també han vist antropològicament, doncs, no? Que tu també has treballat, no? Tot aquest tema, doncs, que el... Bueno, que antropològicament hi ha cultures que no és només home-dona, no hi ha un binarisme. Hi ha moltes altres persones dins del col·lectiu que tenen pronoms, no? Diferents
1: Sí.
0: i que, per tant, hi ha aquest tema, no?
1: Sí, aquí hauríem
0: Sí.
1: de no barrejar un altre cop, no? Perquè el que n'hi ha per tot arreu, no?
0: Sí.
1: En totes les cultures són cossos biològics diferents que no caben dintre de dos calaixos, no?
0: Sí.
1: I és el tema intersex, és a dir, que en qualsevol cultura tu trobaràs gent que amb el nostre manual occidental de què és un cos de dona i un cos d'home no les pots definir, igual que te les trobes en aquesta mateixa cultura, no? No cal anar-se a un altre lloc, no? I jo crec que és important potser entendre que aquest binarisme sexual,
0: sí,
1: no? El binarisme dels dos calaixos, els dos tipus de cossos, no? S'ha imposat també des de l'antropologia, eh? S'ha fet això. A l'hora de treballar amb altres cultures que normalment pertanyen a països colonitzats, a cultures que han estat sota la violència de la colonització, normalment antropòlogues blanques han definit com eren els cossos d'altres cultures, estic pensant
0: sí,
1: en
0: sí.
1: estudis en Centroamèrica, i s'han interpretat com que quan es troben persones intersex a altres cultures, bueno, pues que això té a veure amb la manca de civilització. És a dir, que en una cultura que tu trobessis molta gent que no hi cap dintre el binarisme sexual, que no és biològicament exactament un home o una dona amb els paràmetres occidentals, llavors això donaria una mesura de com aquestes cultures en realitat no han estat prou civilitzades en comparació a l'occidental i, per tant, com requereixen també de tot un treball de civilització barra colonització.
0: Tu que has fet biologia, la biologia explica que realment hi ha molts formes, que, com has estat dient, moltes formes de cossos, i que el sexe mascle o femella no és veritat, que la realitat és una altra.
1: Sí, hi ha ara mateix moltes referències a nivell expert. La revista Nature, que és una de les més conegudes i de les més reconegudes internacionalment, va treure un article fa temps, no?, que deien que trencaven amb aquesta idea dels dos sexes, tot i que no ve d'ahir el debat. El debat ve de moltes vegades del carrer, ve dels moviments, no? I les veus expertes després també, els estudis que fan,
0: sí,
1: ho fan gràcies de vegades a un canvi cultural que ja s'està produint, no? Però bueno, sí, la biologia cal interpretar-la. Jo crec que aquesta idea és molt important. La biologia i la moral van de la mà, vale? Tot i que sembli que no, no? Nosaltres veiem cossos, però després cal parlar dels cossos, i això ho fem nosaltres, no ho fa la natura, no? Llavors, qui agafa la veu i el poder de parlar de la natura és molt important, i això és el que també ens estem disputant. Això forma part d'una lluita cultural, no?
0: Hi ha una realitat, però nosaltres la interpretem.
1: Clar, nosaltres classifiquem els cossos. I quan els classifiquem, som nosaltres qui decidim. Nosaltres, dic, una determinada cultura, no?, amb un determinats interessos, no?, qui decidim, per exemple, quin número de calaixos fem.
0: Sí, sí,
1: no?
0: sí.
1: Quins són part de la normalitat i quins de tots aquests cossos formarien part de la malaltia.
0: Doncs estem ja quasi acabant l'entrevista que estem fent amb Sam. Jo, abans d'acabar, m'agradaria que, de tot això que hem parlat, perquè hem parlat tant de no binarisme, intersexualitat, no hem pogut entrar, no hem tingut temps de parlar de les lleis i de tot aquest aspecte, però, bueno, per acabar, i que ens donis un missatge. Quin missatge donaries a la societat, en general, sobre, bueno, el tema que vulguis, eh? El tema del no binarisme o el tema de l'intersexualitat, m'és igual.
1: Bueno, jo crec que els espais que s'estan obrint tant a nivell de la diversitat de cossos, no?, del reconeixement social de la diversitat dels cossos biològics, no?, com del reconeixement d'altres identitats, jo crec que val la pena fer-li espai i val la pena no viure-ho com una amenaça, no?
0: Molt bé.
1: I jo crec que perderíem molt si ho féssim així, i guanyarem molt, no?, si ho veiem com a una riquesa cultural que potser ens ensenya un camí.
0: Doncs, com una riquesa, no? Acabem amb aquesta idea, amb aquest missatge teu, de que no ens hem de tancar, al contrari, hem d'obrir la mirada, no?, com comentaves, i integrar totes aquestes qüestions i estar oberts, no? Moltes gràcies, Sam, per estar aquí, t'ho agraeixo molt.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I acabarem també amb una nova cançó que Sam ens ha recomanat. Tots l'anem a sentir.

Avui hem sentit les cançons Normal, és un programa de mi lavadora, de Viruta FTM, i la sintonia del programa A qui li importa, d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem, doncs, parlant, com sempre, de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Explica'ns avui quina planta descobrirem.
1: Avui us portem una planta que segur que molta gent la coneix, molts de vosaltres la coneixeu, són els conillets o la boca de dragó, o també se li diu els gossets, en castellà és boca de dragón. És una planta que la podem trobar a qualsevol jardí com a ornamental, perquè té unes flors de color rosa o púrpura molt boniques. La seva època de floració és aquesta època de l'any, maig, juny, juliol, la podem trobar florida. És molt vistosa, molt maca. El seu nom científic és Santirrhinum majus. Llavors, explicarem una mica el seu nom i cognom d'on provenen. Llavors, anti vol dir en lloc de, rhinus vol dir nas. Llavors, es diu així perquè la flor, o sigui, la corola on estan els pètals, recorda a un nas.
0: Mm-hmm. Clar.
1: O sigui, realment recorda a una boca, o sigui, són unes flors que són com un tub i tenen dos llavis. Llavors, per exemple, aquesta flor s'havia fet servir als nens jugant amb aquesta flor perquè com que obrien els llavis, no? O sigui, uh-huh. És una flor molt, molt vistosa i us ho dic, o sigui, es té usos medicinals però també té usos ornamentals.
0: Molt
1: o sigui,
0: bé.
1: La podem trobar molts jardins de les cases.
0: Per tant, ens podem imaginar una boca de dragó, pel que expliques, d'aquí el nom, no?
1: Sí, també es diu gossets, no?, per aquesta boca que s'obre, no?, que és un gos, no?, com quan obre aquesta boca, també.
0: Uh-huh. Molt bé, molt bé.
1: Li agrada viure o habitar, no?, en llocs que hi hagi roca. Uh-huh. Si li agrada la pedra, per exemple, aquí en aquesta zona de Cubelles en podem trobar
0: moltíssim.
1: Sí, com a ús alimentari és molt curiós perquè això m'ho ha explicat molta gent. Abans de florir, que estan les fulles més grosses, es feien truites.
0: Ah, que curiós, es fan
1: sí.
0: Truites.
1: Sí, es poden fer truites de conillets.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Per exemple, aquí jo conec gent que la fa servir com a truita, es mengen les fulles, però a Itàlia, sé que a Itàlia es fa servir moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, com a usos medicinals, és una planta sobretot que guareix les inflamacions. És una planta com a ús interior, com a presa amb infusió, que desinflama. És una planta antiinflamatòria. O sigui, qualsevol tipus d'inflamació, sigui artrosis, artritis, reuma, etc. Tenim els peus inflats, etc. Llavors, com la fem servir? Agafem 100 grams de les flors, les posem en un litre d'aigua i les fem bullir. Llavors, aquest litre d'aigua, que serien unes 4-5 tasses, les anem bevent al llarg del dia. No hi ha contraindicacions, el que passa que mai ens passarem d'aquest litre d'aigua o d'aquesta tassa, o sigui, segons el que un cregui, no?, que s'ha de prendre, però mai ens passarem d'aquestes dosis.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Després, com a ús exterior, és molt bo també, s'havia fet servir molt per, com a l'antiguitat s'havia fet servir com a cosmètic, o sigui, va molt bé per les pells envellides, o sigui, va molt bé per les arrugues. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem aquestes flors, agafaríem un pot de vidre, posaríem qualsevol oli, podem triar entre oli de girassol, que no és tan greixós, oli d'oliva, o podem agafar oli de metge. Llavors posem aquestes flors, les deixem en un lloc exterior, doncs a la finestra de la cuina, o si tenim un petit balcó que li doni el sol i la lluna, no? 40 dies a sol i serena, i es deixa macerar. Llavors aquest oli, un cop el tenim preparat, el posem en un cassó, afegim ara no em surt la...
0: Què afegiríem, a veure?
1: Afegiríem... Ai, no em ve el nom, ara. O sigui, afegiríem una cosa que ho fa espessar.
0: Val. Espessiríem,
1: sí,
0: doncs...
1: Espessiríem, sí, i llavors tenim la crema.
0: Uh-huh.
1: Aquesta crema després la podem servir, pues, com a cosmètica per evitar les arrugues. S'havia fet servir l'antiguitat. Avui en dia no pots anar a qualsevol herbolari, no trobaràs una crema de conillets.
0: Val.
1: Però nosaltres, com a ús propi, doncs podem fer una crema de conillets, li podem posar també flors de romaní, que també les flors de romaní també estimulen molt la secreció de col·làgen de la pell. També li podem afegir aloe vera. Bueno, totes aquestes coses les podem fer servir. A l'espessant que li posem és la cera d'abella.
0: Val, ara ens ha sortit el nom,
1: ara, ara ha vingut el nom, molt bé. Un moment semanat. Sí, posem una culleradeta o dos de cera d'abella i això farà que s'espesseixi la preparació.
0: Perfecte. Què més hem de saber sobre la boca de dragó?
1: Després, amb aquest ús extern també les podem fer servir les flors per tractar les ferides, per tractar si tenim algun granet a la cara, si tenim alguna urticària, si també tenim morenes, això com a ús extern. Llavors també, en comptes de fer la crema, doncs podem fer rentats. Llavors posem aquestes flors també amb aigua, les fem bullir. Llavors aquesta aigua que la podem deixar macerar aquella nit, aquesta aigua la posem per aquests granets que ens han sortit a la cara, o per aquesta pell que tenim irritada, o per les morenes. També, per exemple, si tenim irritació a la garganta, també podem fer gargarismes, podem glopejar amb aquesta aigua, ens aliviarà aquesta garganta irritada. Llavors, això seria aquest ús extern, no? O sigui, com a ús intern és aquest efecte antiinflamatori, també penseu que és un gran diürètic, o sigui, per tant, es netejarà la sang i ens farà orinar. També té un efecte antihistamínic, no? Per exemple, ara, que en aquesta època, no?, que ens pica un insecte, no?, una abella o un mosquit i podem tenir una inflamació, doncs prenent-nos aquesta aigua d'aquesta flor bullida, també ens pot ajudar a baixar aquesta inflamació per aquestes picades de mosquit que de vegades són desagradables perquè es poden causar alguna inflamació.
0: Molt bé, doncs està molt bé. Doncs les propietats de la boca de dragó, tant internes com externes.
1: Dir-vos també, així com a curiositat, és una planta originària del Marroc.
0: Del Marroc?
1: Sí,
0: que va venir cap aquí. Molt bé, la tenim ja aquí, sí. Al nostre entorn. Recordem que estem fent plantes de Cubelles, no?, que podem trobar per aquí Cubelles i pel Garraf, no?
1: Sí, sí, els conillets està ple. O sigui, qualsevol masia que trobem per aquí Cubelles, segurament creixen els conillets espontàniament.
0: Conillets i boca de dragó, més que res, que anem comentant un nom o un altre, ho deixem aquí, Sílvia?
1: Sí, ho deixem aquí.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Doncs fins aquí aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que us oferim aquí a Ràdio Cubelles, tractant, com dèiem, aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. Doncs la setmana que ve tornem novament aquí a Descobrim l'Etnobotànica i recordem que aquests programes els podeu recuperar a l'espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

El món es pot mesurar en quilòmetres, però també en dies. Amb aquest concepte, podem obrir el llibre d'avui on trobarem una aventura que desperta el desig de viatjar, on hi ha un rellotge que marca un repte i on la imaginació avança tan de pressa com els seus protagonistes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'una de les grans novel·les d'aventures de tots els temps. La Volta al Món en 80 dies, La Vuelta al Mundo en 80 dies, Le Tour du Monde en Crete Van Jouf. Bueno, vaig millorar una miqueta, poqueta a poqueta, el francès. De Jules Verne, el Julio Verne de tota la vida. Bueno, aquesta obra que ens parla del viatge, de la puntualitat i d'una pregunta molt simple. Es pot guanyar una aposta quan el món sencer sembla posar-se en contra? Vet aquí que una vegada hi havia un cavaller anglès anomenat Phileas Fogg, un senyor metòdic, discret i tan puntual que gairebé sembla governat per un rellotge. Un dia, el Reform Club de Londres accepta una aposta sorprenent, donar la volta al món en només 80 dies. Fogg surt de Londres amb el seu nou criat, Passepoot, conegut per molts també com Picaporte. A partir d'aquí comença una cursa plena de trens, vaixells, ports, ciutats imprevistos. El viatge passa per Suez, l'Índia, Hong Kong, el Japó, els Estats Units i de nou a Europa, convertint cada parada en una petita aventura dins de l'aventura. Durant el trajecte apareix l'inspector Fix, que sospita que Fogg és el lladre d'un banc i el segueix amb la intenció d'arrestar-lo. També coneixem Aouda, una jove rescatada a l'Índia, que porta emoció i humanitat a una història que podria semblar només una cursa contra el temps. Quan

creu que ha perdut l'aposta per arribar tard a Londres, descobreix que, viatjant cap a l'est, ha guanyat un dia sense adonar-se'n. Així, el temps, que semblava el seu gran enemic, es converteix finalment en l'aliat que li permet vèncer. Un dels grans atractius d'aquesta obra publicada al 1873 és la sensació de moviment continu. La novel·la ens porta d'Anglaterra a Egipte o de l'Índia al Japó, i cada parada aporta un color diferent a la narració. Per això, la lectura es fa tan amena, ja que l'autor no només explica una postra contra el temps, sinó també una volta al món plena de paisatges, cultures i sorpreses. Verne construeix la història com si fos un diari de ruta o un compte enrere. Dia rere dia, escala rere escala, on sempre hi ha un transport que cal agafar o un retard que amenaça la posta o un obstacle inesperat. Això dona al llibre un ritme molt àgil i fàcil de seguir. Els personatges principals també són essencials. Phileas Fogg representa la calma i l'autocontrol, mentre que Passepoch aporta humor i energia. Ouda dona emoció i Fix encarna la sospita constant. Junts fan que el viatge no sigui només geogràfic, sinó també humà. Arribats a aquest punt, posarem una mica de música, ja que, entre històries, relacionem els llibres amb altres llenguatges, com el musical. I si parlem de La Volta al Món en 80 dies, avui la cançó triada és La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, interpretada per Mocedades. La connexió és clara i evident perquè aquesta cançó va convertir L'Aventura de Verne en una cançó famosa i fàcil de recordar. El tema té el mateix esperit de la novel·la: moure's, descobrir jocs nous i creure que el món es pot recórrer amb entusiasme. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com La Volta al Món en 80 dies ha tingut moltíssimes adaptacions. Una de les més estimades és la sèrie de dibuixos La Volta al Món de Willy Fogg, que transforma els personatges en animals i apropa el relat als nens i nenes sense perdre l'essència de l'obra original. També cal destacar la pel·lícula de 1956, Around the World in 80 Days, amb David Niven, com Phileas Fogg, i Cantinflas com Picaporte. Aquesta versió converteix la novel·la en un gran espectacle cinematogràfic, ple de color, humor i moviment. Cantinflas, especialment, dona al criat una energia còmica molt recordada. Una altra versió coneguda és la de l'any 2004, amb Jackie Chan. És una adaptació més lliure i orientada a l'acció, on Passepoch guanya molt protagonisme a través de l'humor, les persecucions i les arts marcials. Potser s'allunya més del to original, però manté la idea central del món com un escenari ple de reptes. Avui hem obert les pàgines de La Volta al Món en 80 dies, una novel·la fascinant, que funciona molt bé perquè transforma la geografia en emoció i el calendari en suspens. Phileas Fogg i la resta de personatges fan que aquest viatge sigui més que una ruta. Aquesta és una història sobre confiança, persecució i descobriment. Cada país aporta una nova imatge i cada dia que passa ens recorda que el temps és el gran protagonista. Potser aquest és el gran ensenyament que ens vol transmetre Jules Verne. El món pot semblar immens, però la literatura té aquesta màgia: fer-nos viatjar per tot arreu sense sortir de les pàgines d'un llibre. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest viatge per al món. Ens tornarem a trobar aquí, a Ràdio Cubelles, la setmana vinent, tant en directe com en el format digital, i també a Spotify a la tarda. Així que, estimats radioients, fins aviat, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola, amics, què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andriu Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'arauet Biel Pou s'hi ha implicat durant dos mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a arauet.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
2: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran al matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant dos mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
2: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant. Sí que amb domini del sol, ara al matí, amb alguns núvols baixos a primera hora, després sorgiran alguns núvols baixos alts durant el matí, i ennuvolant-se ràpidament a partir de migdia, perquè a la tarda ens creurà una línia d'inestabilitat que passarà de pressa, però que podrà deixar pluges o ruixats irregulars, en conjunt febles, puntualment moderats, però això sí, de curta durada. I aclarint-se o allunyant-se aquest front de ruixats a partir de primera hora de la nit. Hem d'esperar que la temperatura ha pujat, s'ha situat una altra vegada per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui voltarà els 29, amb una humitat alta i ambient xafogós, vent feble amb de gregal al matí i moderat de xaloc que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror a partir de migdia. Per demà esperem, després d'aquest pas d'aquest front, que el temps sigui estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia. La temperatura baixarà de nit, però en canvi pujarà força de dia i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, amb mestral a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia en cops moderats o forts a primera hora de la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb molta

0: casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mengual i Imma Laborda.
1: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
2: Un cop, sí.
1: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
1: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
2: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
0: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
2: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
1: Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
0: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
1: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
0: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt amb això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells per al Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte, 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Barema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Moments centrals a la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2020 dels Premis Pampuls 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Barema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la barema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxi Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Canet a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Barema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Barema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Barema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la barema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubella, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. La

0: espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda, pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant. Sí que amb domini del sol, ara al matí, amb alguns núvols baixos a primera hora, després sorgiran alguns núvols baixos alts durant el matí, i ennuvolant-se ràpidament a partir de migdia, perquè a la tarda ens creurà una línia d'inestabilitat que passarà de pressa, però que podrà deixar pluges o ruixats irregulars, en conjunt febles, puntualment moderats, però això sí, de curta durada, i aclarint-se o allunyant-se aquest front de ruixats a partir de primera hora de la nit. Hem d'esperar que la temperatura ha pujat, s'ha situat una altra vegada per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui envoltarà els 29, amb una humitat alta i ambient xafogós, vent feble amb de gregal al matí i moderat de xaloc que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror a partir de migdia. Per demà esperem, després d'aquest pas d'aquest front, que el temps sigui estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia. La temperatura baixarà de nit, però en canvi pujarà força de dia i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, amb mestral a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia en cops moderats o forts a primera hora de la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
4: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques. No? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos. No? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei.
5: Un cop, sí.
4: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
3: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
4: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
6: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
3: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
6: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
4: Mm-hmm. Els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
3: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
4: Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
3: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
5: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Malandrau, ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
5: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta com una de les principals novetats una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tot una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
7: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
8: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
9: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
9: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
10: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
4: Hola.
2: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, gràcies.
2: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
6: Gràcies a tothom, bon dia.
2: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
6: Bueno, nosaltres des que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia. No només això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per

0: me falta sal, o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes i l'any passat doncs, van posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs, aquest programa i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
1: De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
2: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots els agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades a que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs aquelles persones que podrien encaixar bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no, que ens poden contactar. I...
1: Sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
2: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com ho feu,
2: Sí,
1: no?
2: llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jessica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jessica ja estigui a la primera entrevista perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no? D'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no? D'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no, amb les persones que configuren el programa. Després també, bueno, aquests grups estan conduïts per una psicòloga i llavors quan es detecta una situació, pues, que ja una situació pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual per, amb aquesta psicòloga. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també per, pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no? Sempre intentant pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats de, del municipi.
1: I això que no es trobin, no? Sense ningú més, no? Que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit.
3: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
3: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Perquè abans, antes, ¿com te lo hacías o qué feies?
3: Yo lo hacía... con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí. Hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: I també des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de
3: soledat. Desde hace 20 años, hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues, he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny? O...
3: No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Molt bé, suposo que amb ganes de començar... el nou curs, no? Ara al setembre, tornar
3: sí,
1: a veure
3: sí,
1: la Jessica.
3: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
3: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que sí, quería venir. Pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui doncs ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
3: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de altres, no, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
2: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
2: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si, si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció, centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
2: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I aquesta persona doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici, i el que vam fer doncs, va ser que en comptes de que ella, no? Com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? Llavors també ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no? Aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, sí. Alexandra.
0: Sí, jo volia afegir, bueno, una miqueta per això de l'edat, pues, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. I això, bueno, és com personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social i en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, i com ara un dol es viu d'una manera molt, també es pot viure d'una manera molt de soledat. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no? Aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit, des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
1: És la motivació, no? S'ha emocionat. Sí,
0: perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no? En el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no? Perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no? És com que ho porto a dintre, no? Totes aquestes accions socials i llavors, bueno, pues de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no? Per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no? Aquest cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida. Tens una edat, dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això. No t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
3: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Llamándome Mónica, igual. Digo, ah, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionant, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir dones, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubi la Cuidadora, que arrencarà, doncs entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat d'això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional s'aturen, doncs, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
2: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina, i si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
0: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna bioàvia, oi, aquell grup però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
0: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
2: A
1: gràcies.
2: Vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
0: Gràcies, adéu. Adéu.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Perdut un de lo que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andriu Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant dos mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàs amb els meus companys.
2: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
3: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
2: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
4: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
2: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
4: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
2: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
5: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
2: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andriu Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant dos mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig anar a compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
2: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ara per fi estem sols.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el patx amb el beat, ja veuràs.

però corre, hem fet feliços al Patxi, que hem brut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La carrima catalana, primo, l'oncle Ibai Avallé.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Avui, a la història de la música dance, la protagonista serà la cantant nord-americana Sabrina Johnston. I ens quedarem als Estats Units, perquè avui el número 1 de la Billboard és ni més ni menys que la Diana Ross amb el seu Coming Up. I escoltarem avui, doncs, un variat de cançons que varen triomfar les pistes de ball als anys 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Sabrina Johnston va créixer als Estats Units assistint a campaments de música d'estiu, classes de ball i cant, abans d'inscriure's a la Universitat Estatal de Cheney per especialitzar-se en música. Johnston va llançar el seu senzill de debut al maig de 1991 i és la que escoltem tot seguit, Peace.

Sabrina Johnson va llançar el seu senzill de debut Peace al maig del 91, com hem dit, en el petit segell neoyorquí JBR Records. I estava previst el llançament d'un àlbum debut als Estats Units anomenat Peace in the Valley amb el segell Johnston. Finalment va llançar el seu àlbum debut Peace al 1992, que inclou l'exitós senzill del mateix nom i també, per exemple, Friendship.

aquell mateix any, Johnson va aparèixer a l'àlbum recopilatori de ball de Red Hot Organization, Red Hot and Dance, contribuint amb la cançó original Peace No Mix per crear consciència i recaptar diners amb recolzament de l'epidèmia del SIDA.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui la música dance que punxarem a la pista central de Hot Dance 80 van ser cançons que varen sonar a les pistes de ball als anys 90. La primera que trepitja la pista central és Cartouche i Feel the Groove, que es va editar el 1991. Ens arribava des de Bèlgica amb aquest so del piano. I ara són els Real to Real de Matt Stuntman els que arriben a Hot Dance 80 per presentar-vos aquest èxit.

I començant la dècada del 90, MC Saran de Real McCoy ens presentava el It's On You. Avui, però, anem a escoltar el Don't Stop No Paris.

Aquest és el seu It's On You, Don't Stop. El It's On You és aquest.

this out. Dos instruments que funcionaven moltíssim a les pistes de ball, el piano i el saxo. El gran piano de Mixmaster and DJ Lillywell.

I el meridià del programa ens portaran als Technotronic. El productor discogràfic belga Joe Bogart, productor també de la banda L'Olim, sota el pseudònim de Thomas de Kinsky, va idear el grup el 1989, unint-se a la vocalista Jackie Key, sota pseudònim de Manuela Camossi. Les bandes va convertir en una de les principals impulsores del house i els seus subgèneres a tot el món.

Ain't Coming Out va ser un èxit de Diana Ross, que va arribar al número 1 de la Billboard nord-americana del 28 de juny de 1980 al 12 de juliol.

Arrow, acompanyat de la vocalista Cherme, Cherm, Time Me Out, amb aquesta versió ràdio que dura 3:38. Recorda estar sintonitzant a la teva FM preferida, Hot Dance 80, el programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Avui dedicat a la música dance dels 90s.

I seguim amb més música dance dels 90s, ara amb Capella.

les cançons que funcionaven a finals dels 80, començaments dels 90. Avui som protagonistes a Hot Dance 80. Ara ens anem cap a Alemanya, un grup fundat el 1989 a Frankfurt. Ells són els Kulturbeat i això és No Deeper Meaning.

0: WhatsApp del programa Hot Dance 80 626 440 111.
1: Ja ho saps, pots trucar al 626 440 111, més bé deixar la teva nota de veu i demanar la cançó Dance que vols escoltar al teu programa preferit, Hot Dance 80. Ells s'anomenen 49ers. No és l'equip de futbol americà de San Francisco, és el grup Dance amb Don't You Love Me.

Com diem sempre, Hot Dance 80 és un programa dance, però també és un programa que informa de històries de la música dance. No és posar-se al davant de la taula de so i vinga, anar a punxar cançons. Aquesta formació va tenir més d'un èxit. I aquesta, per exemple, el Touch Me, va treure el sample d'una cançó d'Aretha Franklin anomenada Rot a Lot.

No és que agafessin un sample, sinó que van agafar la versió i la van actualitzar. Això és Rock a Lot d'Aretha Franklin i abans hem escoltat el Touch Me dels 49ers. Van demanar drets d'autors, no van demanar drets d'autors. I és que el món de la música ha passat de tots.

una pel·lícula, una cançó, què és això? Doncs és una cançó que van dient el nom de diferents actors i que es va editar el 1990. I avui acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb un remix fet per Todd Terry de la cançó de Yazoo, el Dongo. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació amb Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Hot Dance 80, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant. Sí que amb domini del sol, ara al matí, amb alguns núvols baixos a primera hora, després sorgiran alguns núvols baixos alts durant el matí, i ennuvolant-se ràpidament a partir de migdia, perquè a la tarda ens creurà una línia d'inestabilitat que passarà de pressa, però que podrà deixar pluges o ruixats irregulars, en conjunt febles, puntualment moderats, però això sí, de curta durada. I aclarint-se o allunyant-se aquest front de ruixats a partir de primera hora de la nit. Hem d'esperar que la temperatura ha pujat, s'ha situat una altra vegada per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui envoltarà els 29, amb una humitat alta i ambient xafogós, vent feble amb de gregal al matí i moderat de xaloc que a tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror a partir de migdia. Per demà esperem, després d'aquest pas d'aquest front, que el temps sigui estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia. La temperatura baixarà de nit, però en canvi pujarà força de dia i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats o forts a primera hora de la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
4: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
5: Un cop, sí.
4: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
3: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
4: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
5: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
3: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
5: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
4: Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
3: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
4: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
3: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau, ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi, i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugados d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebraran també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Traxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa Cubelles en la Història.
7: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 17:45 de la tarda i fins 19:45. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 17:45 de la tarda.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
8: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
9: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
9: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
10: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Molt bon dia, bona tarda, bona nit, segons us agafi. El meu nom és Ivan Madrigal i això és Vents de poesia, tempesta de rock. Un espai en el que explorem les relacions entre poesia i rock and roll, i en el que encara confiem i considerem el disco, la obra del disco, com una obra completa d'art. Avui dia que sentim cançons desperdigades, cançons soltes, el disc, en aquestes èpoques a les que retrocedim, es considerava una obra d'art. Una cosa que es pot apreciar, per exemple, d'una manera molt senzilla en el disco Berlín. Un disco en el que en la versió espanyola es va a censurar una de les cançons més impactants, una cançó que es diu The Kids, cosa que va alterar tot l'ordre que havia pensat l'autor per al disco. Si us sent la versió espanyola i la versió americana d'aquest mateix disco, es troba una bona sorpresa perquè s'ha trencat tota l'harmonia que tenia.

Però el seu punt de vista és un punt de vista molt objectiu. Ho veu amb una, o veu o narra amb una certa distància, sense jutjar-ho, sense fer ningú tipus d'opinió ni judici de valor, i fent servir el que es diu el jo poètic, no? Moltes vegades és, quasi sempre, és molt difícil de dir si és l'urrit o no és l'urrit el personatge, no? Jo personalment penso que és millor considerar que existeix aquest jo poètic entre el mateix l'urrit i la cançó. És verdaderament un xoc, una cançó que ressalta molt en aquest disco de rock and roll, de cop sentir aquesta cançó que té un to, té una manera d'aparèixer molt solemne i que parla de coses ben senzilles. Es diu Perfect Day i la seva idealització d'un dia perfecte simplement pues, anar al zoo a donar de menjar als animals, després anar al cinema, potser, i simplement a casa, o prendre unes sangries en un parc i després anar a casa. Això és Perfect Day de Lou Reed.

Als amants d'aquesta cançó els recomanaria l'exercici d'escoltar-la amb una versió que va sortir en el seu disc The Raven de l'any 2003. És un disco doble dedicat exclusivament a Edgar Allan Poe, el gran poeta romàntic, i que és realment impactant. Està interpretada en aquest cas per Anthony, una mena de mafrodita amb una veu molt especial que Lou Reed va descobrir i que té un disco absolutament ineludible, un disco que es diu I Am a Bird Girl Now. Quan introduïa una mica el tema dels beatniks, no m'estava inventant la relació entre els beatniks i els romàntics, i ho fa una mínim de immersió en el món dels beatniks. De seguida es va trobar el nom de William Blake, per exemple, amb una de les grans influències, o el nom d'Arthur Rimbaud, el gran poeta maleït francès. La següent cançó proposada per el dia d'avui és una cançó d'un disco de més endavant, el disco Legendary Hearts. És la cançó, a més, que dona nom al disco. És un disco de 1983. Ens està parlant de figures de més que de persones, de personatges com legendaris. Introdueix el nom de Romeo, per exemple, i fa un exercici, per dir-lo d'alguna manera, de posar aquests personatges en la vida d'avui dia. És interessant encontrar-se a Romeo conduir un cotxe o ficar-se drogues adulterades a l'interior del seu cos. El disc és un disc molt notable i la cançó sona així.

El següent tema que sentirem és un tema que parla d'un Lou Reed íntim. És un tema que es diu My House, que apareix en un disc de 1982 que es diu Blue Mask. Està parlant simplement de la seva casa, de la bona vida que porta, amb la seva moto, la seva poesia, la casa, i la casa com un entorn ple de poesia. Una poesia que, com la poesia dels romàntics, com la poesia dels maleïts, com la poesia dels beatniks, té un especial aprecio per la llibertat. En el cas dels romàntics, aquesta llibertat és conquistada, i un concepte que és molt important, que és el de revolució. Es canvia el sentit d'aquesta paraula, el significat d'aquesta paraula, des del de revolució com una volta completa, és un concepte còsmic, fins a un trencament. I això precisament és el que fan els romàntics, no? En aquesta època, Lou Reed estava casat amb la segona seva esposa, va tenir tres, que es deia Sylvia, i d'ella parla, precisament en la cançó. Aquesta és My House, de Lou Reed.

Els temes més escabrosos, els temes més difícils a vegades de tractar, Lou Reed acostuma a tractar-los amb unes melodies, amb unes cançons fins i tot alegres o molt animades, o fins i tot a vegades amb un to certament infantil. La següent cançó és un perfecte exemple d'un dels temes que ha acompanyat a Lou Reed durant bona part de la seva carrera. Es diu She's My Best Friend. Quina és aquesta millor amiga de Lou Reed? No és una dona. No és altra que l'heroïna. És una cançó dedicada a aquesta droga a la que va dedicar bona part de la seva vida. Apareix en el disc Coney Island Baby, un disc del 1976, un dels seus discos més notables. Això és She's My Best Friend.

Pues amb aquesta melodia de Like a Rolling Stones de Spirit ens despedim per avui. Espero que us hagi agradat el programa. Moltes gràcies per escoltar-lo. I fins la setmana propera.

0: Escolta Ràdio Cubelles.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Començarem el programa amb el compositor Bernhard Henrik Krusel, un compositor nascut a Finlàndia que de jove ja es va instal·lar a Suècia, on va morir l'any 1838. D'aquest compositor escoltarem el concert per a clarinet en F menor, l'opus 5, l'Allegro, un fragment. L'interpreta la Gothenburg Symphony Orchestra, l'Orquestra Nacional de Suècia, dirigida per Oko Kamu, i el clarinet solista és Martin Frost.

Ha estat un fragment del concert per a clarinet en F menor de Bernard Henrik Grusel. I anem ara a un altre gran compositor, Hector Berlioz, compositor francès del romanticisme, de qui l'obra més coneguda és la Simfonia Fantàstica, opus 14. D'aquesta simfonia, que va subtitular Episodi de la vida d'un artista, escoltarem un parell de fragments, els anomenats Somnis i Passions i un ball, amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Zubin Mehta.

ha estat un fragment de la Simfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz. I a continuació tenim òpera del compositor Gioachino Rossini. Escoltarem primer una ària de la seva òpera Guillem Tell, l'ària dels Arnold, amb el tenor Tony Ponset i l'Orquestra Estatal de Baden de Karlsruhe, dirigida per Marcel Kurot. I després, de Rossini també, de la seva obra Stabat Mater, que és una obra en forma de seqüència litúrgica sobre uns versos catòlics del segle XIII, d'aquesta Stabat Mater, l'ària Cuius Animam, que serà interpretada pel gran tenor Luciano Pavarotti, la Filharmonia Orquestra i el director Alberto Lizzi.

Hem escoltat dues àries d'òpera de Gioachino Rossini. I a continuació tenim a Pablo Sarasate, un virtuós violinista nascut a Pamplona i mort a Biarritz, que també va tenir una important faceta de compositor d'obres per a piano i violí. D'aquest compositor, de Sarasate, escoltarem dues peces, danses espanyoles. Les solistes que les interpreten són Júlia Fischer al violí i Milana Černiavska al piano.

Doncs amb aquestes dues composicions de Sarasate acabem el programa d'avui. Gràcies per la vostra atenció i confio que ens vulgueu continuar acompanyant la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, un programa de música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. Després de que la setmana passada féssim memòria dels èxits de 1973, us portem un d'aquells temes que ens permeten explicar-vos històries al voltant de la música, i ho farem tot recordant una figura cabdal a la història de la música moderna, la reina del rock and roll.
0: Naturalment, estem parlant de Tina Turner, que es deia en realitat Anna Mae Bullock i que va néixer el 26 de novembre de 1939 en una petita ciutat de Tennessee.
1: Si parlem de Tina Turner, també haurem de parlar d'Ike Turner, qui va ser el seu marit i de qui porta el cognom. Tina Turner es va donar a conèixer actuant juntament amb Ike i acompanyats de la banda de la qual ell n'era el líder. La banda era The Kings of the Rhythm.

0: La que escoltem és Rocket 88, una cançó que algunes fonts consideren com la primera gravació d'un rock and roll. Es va publicar per primera vegada l'any 1951 i l'estem escoltant interpretada per Ike Turner and the Kings of the Rhythm.
1: Aquesta formació tenia els seus antecedents en un grup de més de 30 músics que tocaven a l'estil de Big Band i que s'anomenaven The Top Haters.
0: The Top Haters es van separar en dues meitats. Una meitat es volia dedicar al jazz i es van posar de nom Dukes of Swing, els ducs del swing.
1: I l'altra meitat volien dedicar-se als blues i al rhythm and blues. Estava liderada per Ike Turner, qui no volia ser menys que els altres, de l'altra meitat, i va fer-se anomenar The Kings of the Rhythm, els reis del ritme.
0: O sigui, reis en comptes de ducs. Molt bé.
1: Mira.

0: on your boot just outside that door. Clap your hands.
1: La banda va continuar dient-se The Kings of the Rhythm, tot i que els músics que la componien van anar canviant al llarg dels temps, i a partir de 1960 es van convertir en la banda acompanyant del que es va anomenar Ike and Tina Turner Review.
2: Aquesta que escoltem va ser la primera gravació de Anna Mae amb Ike, quan ella encara no feia servir el nom de Tina Turner, sinó que es feia dir Ike Turner and Little Ann. I la cançó es titula Box Top.
3: Oh, there's something on my mind.

0: I ara escoltem A Fool in Love, que és la següent gravació en què ja va passar a utilitzar el nom de Tina.
1: Com un indici de com seria la relació entre ells dos, no va ser l'Anne Mae qui el va escollir el nom. Ella continuava fent-se dir Anne, i així és com tothom la coneixia. Però va ser ell, en Ike, qui li va posar el nom.
0: Sí, i sembla ser que el va escollir perquè s'assemblava molt a Sheena, el nom de la protagonista dels còmics Sheena, la reina de la jungla, que estaven de moda en aquell moment.

0: A Fall in Love es va publicar a mitjans de 1960 i va vendre més d'un milió de còpies. A partir d'aquell moment, Ike and Tina Turner's Review va passar a ser un dels grups d'èxit de la dècada dels 60.
1: Ara, escoltem It's Gonna Work Out Fine, Anirà Bé, on apreciem la veu estripada de la Tina i com, en ocasions, acompanya les seves actuacions amb passatges parlats.
0: El títol, però, no va resultar ser un presagi encertat, eh?
1: No.
0: Ja que les coses, finalment, no van anar gaire... No, gens bé.
1: Gens bé. If you want...

0: De la mateixa època tenim aquest I Idolize You, un tema en què podem escoltar Ike and Tina Turner Review amb un grup vocal femení fent els cors i segones veus.
1: Com un senyal més de la personalitat absorbent i dominant d'Ike Turner, tenim el nom que el mateix Ike va posar a aquest grup. De cantants, eh?
0: Sí.
1: Es deien The Ike Kids.
0: Ah, clar, les Ike Kids. Sí. Clar, The Ike Kids, mira.

0: És innegable que Ike Turner era un bon músic i que tenia un gran instint per la indústria del entertainment.
1: Doncs sí, durant la primera època d'Ike and Tina Turner Review, l'Ike va fundar nombroses companyies de discos en diferents ciutats dels Estats Units. I això amb la finalitat de no haver de deixar de produir discos, tot i estar de gira amb la Tina i la resta de la banda, esclar.
0: Aquest Poor Fool que escoltem és el tercer tall d'aquell mateix àlbum, It's Gonna Work Out Fine.

0: El segon àlbum que va publicar va ser Dynamite, i a ell pertany aquest tema que ara escoltem, Tra-la-la-la, que van arribar a situar-se en el lloc 50 dels Billboard 100.
1: Que no està gens, malament.
0: No, la veritat.
1: Aquests i tots els temes anteriors havien sigut escrits per Ike Turner i, tot i que eren força coneguts, no havien encara arribat a tocar l'estrellat.

0: amb River Deep Mountain High van aconseguir-ho, situant-se dintre dels 10 primers llocs de les llistes en diversos països. I això va ser de la mà de Phil Spector, el famós productor que, entre d'altres, també va portar els Beatles.
1: Podríem dir que River Deep Mountain High va ser la rampa de llançament cap a la fama internacional, especialment fora dels Estats Units i, en particular, a Europa.

0: Posteriorment, a la publicació de River Deep Mountain High, va fer una gira per Europa amb The Rolling Stones i van començar a versionar temes del rock, com Honky Tonk Woman, dels mateixos Rollings, que és la que ara estem escoltant.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
2: Segurament una de les versions més conegudes i que Tina Turner més ha explotat, tant en Bike com posteriorment en solitari, és aquest magnífic tema de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary.
0: A l'inici d'aquest tema, ja en Bike va introduir allò que Tina Turner fa sovint i que és presentar la cançó parlant amb el públic, però sempre amb el mateix contingut. En el cas de Proud Mary, que comença sobre els acords inicials dient en anglès, això clar, eh?
2: Doncs diu: sabeu què? A vegades penso que potser us agradaria escoltar-nos fent alguna cosa agradable i suau. Però el que passa, sabeu, és que mai fem les coses agradables i suaus. Sempre les fem agradables i dures. Començarem aquesta cançó fent-la agradable, però al final el farem dur. Així és com nosaltres fem Proud Mary.

0: Aquesta presentació, com estem escoltant, ja la feia durant l'època de I Can Tina Turner Review i ho va continuar fent durant tota la resta de la seva carrera, convertint-ho pràcticament en una marca de la casa, que era imprescindible en tots els seus concerts.
1: I ara escoltem el canvi d'agradable a dur.

Com dèiem, el Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, versionat per Tina Turner, ha sigut un dels majors èxits que la reina del rock ha tingut en el seu repertori.

0: Ike Turner tenia addicció a la cocaïna i això li provocava greus problemes físics, especialment per la perforació del tabic nasal.
1: Sí, això, juntament amb el seu caràcter violent i possessiu, van anar deteriorant la relació de parella fins al punt que el dia 1 de juliol de 1976, i de camí cap a l'hotel Hilton de Dallas, on hi tenien una actuació, el matrimoni va tenir una baralla amb agressions físiques incloses, cosa que va provocar que Tina sol·licités el divorci.
0: Mm-hmm. El mateix Ike va admetre posteriorment que durant el seu matrimoni havia maltractat en nombroses ocasions la seva dona.
1: I aquesta que escoltem, Baby Baby Get It On, va ser el darrer tema publicat conjuntament per Ike and Tina Turner. Tina Turner, reviu, poc abans de la seva separació personal i artística.

0: not that way. Tot plegat va ser tan repentí que van haver d'anul·lar nombrosos concerts que la parella ja tenia contractats amb les lògiques reclamacions econòmiques per part dels promotors.
1: Reclamacions a les quals Tina Turner va haver de fer front, cosa que va fer molt difícil els inicis de la seva carrera en solitari. Però ho comentarem la setmana que ve, en què parlarem de la carrera en solitari de la Tina Turner.
0: Mm-hmm. Ike també va fer carrera en solitari, però amb un èxit molt menor que el de la seva ex. La que escoltem és la darrera publicació que va fer abans de la seva mort, Rocking Blues.
1: Doncs amb ell us deixem fins la setmana que ve. I mentrestant, porteu-vos bé.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Benvinguts una vegada més al nostre programa de salut de Per viure millor. Aquesta vegada parlarem d'un passat habitual a les nostres analítiques, d'aquells que ens retreuen sempre, del colesterol. I una manera d'acostar-se amb aquest vell enemic seria: com vols estar quan tinguis dintre de 10 anys més? Doncs, evidentment, que contestarem tots que estupendíssims, que millor impossible, i encara que no sigui una expectativa gaire adequada perquè el temps passarà, hem de reconèixer que ens ho podem fer molt més fàcil, el viure millor, si canviem una mica els hàbits. Els nostres hàbits no solen ser mirats amb la importància que tenen, però a poc afavoreixen que el colesterol s'acumuli a les artèries. Segons les darreres enquestes de salut de la Fundació Espanyola de Cardiologia, això passa a partir d'un 22,8% dels espanyols. El colesterol alt és el segon factor de risc cardiovascular més freqüent al nostre país, amb les dades d'aquelles estadístiques, només per darrere de l'excés de pes amb els seus amics, el sobrepès i l'obesitat. La població en general no és conscient del perill que això implica. I aquest és un dels especials motius pel que resulta molt difícil reduir les xifres d'aquest greix a la sang. Però no és l'únic, perquè a més aquí hi ha una necessitat de fàrmacs que a vegades per la dosis, que és incorrecta, o per la medicació, que n'hi hauria una de més adequada i efectiva, doncs no, el cos no respon a la medicació com esperava. Això s'ha de sumar que l'adherència, que és a dir, la capacitat de fer cas al número de pastilles que ens ha dit el metge, dit així planerament, sol ser baixa, o perquè es cansen de veure tantes pastilles al costat del plat, o perquè alguns d'ells són cars si no es compleixen els criteris a partir del qual estan finançats. I l'economia en aquest temps també pot ser causa de deixar una medicació que ens pot costar doncs molts diners cada mes. Descartar dedicar més recursos a la prevenció podria canviar aquesta tendència, podria afavorir el fet de que convertíssim el canvi d'hàbit en una rutina, que és el que al cap i a la fi ens portarà a la victòria. Fem un exercici matemàtic. Si aquestes campanyes que veiem per la televisió de la Direcció General de Trànsit per fer una prevenció de les morts amb accidents, que encara que aquest any també estan pujant, està calculat sobre unes 1.000 morts per accident de trànsit, i el que volen és prevenir i conscienciar sobre la necessitat de fomentar la seguretat vial, és de 30 milions d'euros, 30 milions d'euros per evitar 1.000 morts any. Doncs si tenim en compte que el Ministeri de Sanitat hauria de dedicar 120 vegades més recursos perquè no es produeixi l'impacte negatiu de les malalties cardiovasculars que maten 120.000 persones a l'any, si traiem la calculadora, ens trobem amb que la despesa per prevenció de malalties cardiovasculars seria 3.600 milions d'euros l'any. Això fa mal només de sentir l'import del número. Per tant, empoderem-nos i posem-nos tot el que puguem a partir de les coses senzilles per millorar el nostre estat general. El primer més important. Això seria a on volem arribar. A que no n'hi hagi, però on estem per saber per comptar aquestes que sabem que estan? Doncs necessitem el punt de partida. Si el colesterol total no supera els 200 mil·lígrams per decilitre, es considera que la concentració d'aquest greix en sang és correcta. Si la xifra aquesta sobrepassa, el més recomanat serà un perfil lipídic complet que aclarirà quin percentatge tenim de colesterol bo i de colesterol dolent. Així, curt i ras. Per què diem que és dolent el dolent? Doncs perquè és menys dens. I això fa que sigui més fàcil, com que pesa poc, s'arrossega bé, que es vagi acumulant quan n'hi ha massa. I això pot comparar-se a la gruix de la capa de pols a casa. Si tardem 15 dies en tornar a treure la pols, evidentment que es notarà que brilla molt més. La densitat del bo és més elevada i aconsegueix fer un mantell que arrossega el dolent com si fos un xiclet. Sembla ser que les partícules més petites de colesterol bo són més eficaces perquè es fan més apretadetes i es converteixen en un efecte xarxa que arrossega les altres. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de portar-lo al fetge, perquè el fetge, que és qui produeix aquest colesterol dolent, és el qui pot destruir-lo. La importància de canviar rutines, doncs, és la que ens portarà a la victòria. Perquè si les nostres rutines són poc saludables i la canviem per rutines saludables, doncs, evidentment, aconseguirem sortir-nos-en endavant. Les primeres mesures per canviar els nivells elevats de colesterol és canviar els nostres hàbits de vida. Tinguem-nos present, és la primera i no l'única, però sí la més important. La que hauríem d'escriure en negreta a sobre de la caixa dels formatges. Hi ha que cal motivar la població a autogestionar la seva salut. Si ens ho recomana tothom, ens hem d'empoderar. Del que es tracta, en el fons, és de menjar millor. Què farem? Evitar els greixos danyins i no excedir-nos en les calories. Fer exercici regularment i evitar tòxics com l'alcohol o el tabac. Els hàbits de vida se poden canviar amb molt poques coses. La clau està en fer que aquests petits canvis es converteixin en rutines que ens garantiran aconseguir la bona salut cardiovascular. Per altra banda, el colesterol també està relacionat amb la vitamina D. Encara que calguin estudis més intensos, hi ha evidències de que la vitamina D té un efecte beneficiós en la reducció de la concentració sèrica dels nivells de sèrum del colesterol total i el colesterol dolent. La vitamina D és una prohormona. El nostre cos produeix, a partir de la vitamina D, quan passa per la nostra pell i el sol l'efecte, pot convertir-se en hormona i que podem aprofitar-la. Necessita un precursor del colesterol conegut com el 7-dehidrocolesterol i per això, com més vitamina D sintetitzem, menys excés de colesterol hi haurà. Encara que anem de cara a l'hivern, que no sé si ens atraparà, tinguem 10 minuts al dia la capacitat d'estar al sol, exposant-nos braços, cara i escot, com a mínim, perquè aquesta cadena prohormona-hormona estigui activa. Caldrà que siguem conscients de que els nostres bons hàbits seran hàbits bons que ensenyarem als nostres nens. Per últim, doncs, no posem les nostres esperances, oblidem-nos dels avenços únicament en fàrmacs o en nous tractaments, sinó que la primera pauta que hem de tenir clara i fer a la societat és per prevenir els trastorns cardiovasculars de la infància. Penseu que les malalties cardiovasculars estan

els que no hem de mirar són els tiktokers o influencers que ens recomanen jugo de madera d'establo de la huerta de mi abuelita, perquè això només serà bo per la seva economia, no per ningú, ni gran, ni mitjà, ni petit. En aquesta dieta ideal per netejar artèries, procurarem triar fruites i verdures variades, que han de ser la base dels menús. Veurem que és molt, molt variada la manera de preparar-los. No menjar sempre el mateix ens ajuda a fidelitzar-nos en la dieta. Menjar avorrit és una manera de deixar de menjar el que ens convé per anar a la nevera, on segur que trobarem allò que precisament hauríem d'evitar. Combinar amb altres ingredients les fruites i verdures, dels que són considerats ingredients estrella, perquè són aliments molt útils i aliments altament recomanables, doncs posarem, per exemple, un pa integral al pa del matí. El pa amb tomàquet i oli d'oliva és un esmorzar que sempre associem amb l'embotit, però que per ell mateix és una de les dels estars. Prendre això en comptes d'una torrada de pa blanc amb embotit, doncs és molt poc l'esforç i el benefici que s'obté és molt gran gràcies a que els cereals integrals disminueixin el risc cardiovascular un 9%. L'oli d'oliva el redueix un 15% perquè porta àcids greixosos monoinsaturats i el tomàquet, que li dona un coloret vermell preciós i és baix en calories i greixos. Si mengem fruits secs, cosa que és útil perquè ens pot servir com a saciant en determinats moments al llarg del dia i ajudar-nos a esperar arribar al menjar adequat, un grapadet sí que contribueix a augmentar els nivells de colesterol bo. Quan els comprem, mirem que no estiguin fregits. A més de que no sempre fan servir olis saludables al fregir-los, augmenta la quantitat de calories per reacció, el que pot afavorir altres factors del risc cardiovascular. Ah, l'obesitat! El mateix passa si se'ls afegeix sal, que aquesta seria una a l'hora de l'hipertensió arterial. Ous sí, podem menjar ous. En una època del descobriment de les aventures del colesterol, el nostre organisme van estar poc menys que prohibidíssims, però la recomanació és, com tantes vegades en les coses de les rutines i dels hàbits saludables i del canviar per aconseguir, doncs s'han de menjar moderadament. Fins i tot podríem arribar a l'ou al dia, que no eleva el risc cardiovascular en persones sanes. Els que tenen ja el colesterol molt elevat, probablement caldria limitar el seu consum com a màxim a 4 ous a la setmana. Esmorzar, d'exemple, l'esmorzar que ens podríem incorporar per gairebé cada dia, o que seria doncs, a prioritzar més vegades a la setmana, que fem llet desnatada o infusió, una torradeta de pa integral amb tomàquet i oli d'oliva i una fruita. I pel berenar, doncs aquell grapadet de 20-30 grams de fruits secs torrats sense sal. D'aquests en podem portar un parellet, allò del nostre petit tàper de resistència. L'exercici serà un gran aliat del colesterol bo. Dedicar-li temps a la setmana? Bé, els més exigents demanen 300 minuts d'exercici cardiovascular moderat o 150 si és intens. De 90 a 120 minuts de força, equilibri i estiraments, en dues sessions de 45 minuts o una hora. I farà una musculatura ben tonificada que ens ajudi a contribuir major energia. Però al cap i a la fi, els metges específics, que el que volem aconseguir és un canvi d'hàbits, que l'exercici entri a les nostres vides, hem triat la llista i us aconsellem. Balleu. Per què? Doncs perquè només fan falta 19 minuts d'exercici per aconseguir cremar 150 quilocalories en una persona de més de 100 quilos de pes. I 100 quilos de pes són molts quilos, eh? Si només en passeu 90, seran 20. Si en passeu 70, són 30. I si en passeu 80, són 24. O sigui que més grassonet per aconseguir el mateix cal menys temps perquè costa més. I estem parlant de crear hàbits. Clar que sí, els hàbits ja els teniu creats i el que us agrada és esquiar de travessia, doncs amb 100 quilos, amb 9 minuts de travessia ja en teniu prou, ja podeu tornar

Alvareto, de l'estació d'esquí, a veure suquet de fruita. Eh? Que us conec, que ja esteu pensant en la cerveseta. I mentre descansem mirant aquesta neu que de moment no veiem, si posem els nostres ulls a l'horitzó més enllà de la finestra, doncs ens acomiadem de vosaltres fins al nou sessió d'empoderament.

0: teatre, fes-ho com... Home,
1: no, però ara sí que ho fem teatre.
0: Ni lo que he dicho.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Avui tindrem a Sam Fernández Garrido, que ha publicat recentment el llibre titulat Artesanies biològiques, ¿por qué la biología y la clínica necesitan a las culturas intersex? Un llibre fruit de la seva tesi doctoral i que ha estat editat per Bellaterra Edicions. Doncs avui tenim a Sam Fernández. Ell és una professora de la Universitat de Castilla-La Mancha. Està treballant a l'àrea d'història de la medicina i el tema de la comunicació assistencial. Té la llicenciatura de Biologia. Molt bé, gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs amb tu, Sam, tenia moltes ganes de portar-te al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles, bàsicament perquè ens expliquessis dos temes, no? El tema del no-binarisme i el tema de tot el tema també de la qüestió intersex. Si et sembla, començaríem amb el tema del no-binarisme. Si em permets, volia recordar doncs, als tots oients que ens estan escoltant que ja en un programa anterior vam estar parlant una mica d'aquest tema. De fet, dins de les sigles LGTBIQ+, tenim la B de bisexualitat, que no és ben bé el tema que tractarem, i la I d'intersexualitat. El tema del binarisme, si recordeu, i ella ens ho explicarà, doncs està molt relacionat amb el tema del gènere i de l'assignació de gènere dins de la societat, no? Dit això, fes-te la definició, Sam, sobre aquest tema i què comporta.
1: Bueno, pues, el primer de tot dic que el no binarisme és un paraigües molt gran i us podreu trobar gent que ho defineix de maneres força diferents o que respon a experiències diferents, però jo crec que tothom potser ens movem dintre del no voler ficar-nos ni dins de la categoria de dona ni dins de la categoria d'home, no? És a dir, normalment l'expressió més habitual és que el gènere que fem servir és el gènere neutre, no? La major part de la gent que el diuen com a no binària. Ara, per què arriben ahir, com arriben, etcètera, pues això ja són trajectòries vitals molt diferents i cal escoltar cada persona.
0: Molt bé, però a veure, no sé si tot el tema aquest de quan t'adreces a una persona la pots adreçar amb el pronom de la, no? La Maria, el Josep, i amb el teu cas, quan he parlat amb tu, doncs tu m'has dit, i en català és aquest pronom, que quan m'adreci amb tu diré l'Isam, i en castellà és amb una E, l'Isam. Per tant, s'introdueix un pronom nou per no identificar el gènere.
1: Exacte, exacte. Sí, jo crec que de vegades pensem que el tema del llenguatge és... Bueno, és una qüestió més ben pràctica, que no importa gaire realment com ens anomenem, que ens estem complicant molt la vida, que l'important és que ens comuniquem, però la realitat és que quan fem comunicació, no? Quan jo em dirigeixo a tu, t'estic donant realitat com a dona, no? Si t'anomeno un femení o una altra persona, li dono realitat com a home si ho faig en masculí. Llavors, reivindicar un pronom neutre és una manera de realment donar realitat no? a la possibilitat d'existir i de ser-hi més enllà d'aquest binarisme. No?
0: Clar, perquè clar, jo, per exemple, m'identifico com a dona cis. És a dir, el meu sexe, que és un sexe de femella, s'identifica amb el meu gènere, que en el meu cas jo m'identifico amb ser dona, per tant, sóc una persona cis. Els no binaris?
1: Clar, la qüestió és que normalment hem partit de que perquè hi hagi una correspondència, no? S'han dit que un sexe, com tu dius, de femella, jo diria una anatomia, no? Amb vagina, clítoris, etc., s'ha de correspondre, no? Perquè tot estigui bé, s'ha de correspondre amb un gènere femení, no? Això s'ha trencat des de molts jocs diferents, s'ha trencat des del moviment trans, no? Quan s'ha dit, no, bueno, però és que una vagina, una persona amb vagina, una persona amb clítoris o amb ovaris, no? No té per què créixer ni identificar-se com a dona, i no hi ha cap manca de correspondència.
0: Sí.
1: El que n'hi ha és una altra correspondència diferent. Jo crec que aquesta manera de pensar introdueix un gir, no?
0: Sí.
1: No és que és que el meu gènere no es correspon amb el meu sexe.
0: Clar.
1: Es correspon d'una altra manera, perquè no
0: sí.
1: hi ha una única línia de correspondència, no? Llavors, en aquest cas, del que estem parlant és de la possibilitat d'obrir un altre espai per a persones, per exemple, amb vagina, clítoris, etc., de tot
0: Sí.
1: això que es diu sexe femella, obrir
0: Sí.
1: un altre espai que no sigui gènere dona, val? I que tampoc ha de ser un gènere home, val?
0: Sí,
1: Que és
0: sí.
1: una possibilitat, per suposat, val? Ni més revolucionària ni menys, val? Però jo crec que justament el no binarisme parteix de la necessitat d'obrir espais entre o m'identifico amb el gènere al que vaig ser assignat o m'identifico en el gènere contrari.
0: Sí.
1: No? Llavors, ahir és on s'obre la necessitat
0: Clar.
1: d'aquest espai. Vale? Què passa amb la gent que no es vol identificar com a homes? Vale? Però potser ja no estem, la categoria de dona ja no estem còmodes dintre
0: Sí,
1: d'això.
0: o sigui, de fet, una persona no binària, no, com ets tu, no t'identifiques com a home, o sigui, amb el gènere d'home, ni tampoc et sents prou còmode amb el gènere de dona, i per tant, jo sempre he pensat, no, que les persones que us hem de fer com a persones no binàries, de fet, sou persones, i punto, no?
1: Jo crec que com la resta, eh?
0: Sí, però que no
1: Amb
0: teniu,
1: una altra
0: que no voleu
1: situació
0: etiquetes,
1: diferent.
0: no?
1: Bueno,
0: O
1: el no
0: què?
1: binarisme també es pot convertir en etiqueta,
0: Clar.
1: evidentment, no? Això és una possibilitat, però
0: Sí.
1: a mi m'interessa el que obreix, no? O sigui, que obri la possibilitat de ser-hi i de... per exemple, mira, et posaré un exemple, no? Jo
0: Sí.
1: me'n recordo quan jo estava al moviment trans, jo vaig participar amb molta altra gent dintre del naixement del moviment pro despatologització trans, no?
0: Sí.
1: Quan estaven demanant la retirada del DSM, no? De la categoria trans que ha estat, no? Des dels 80 com una categoria psiquiàtrica,
0: Sí, com una
1: vale?
0: malaltia
1: Com una
0: mental, no?
1: malaltia mental dintre del
0: Sí.
1: DSM, que per la gent que escolteu és el manual de referència en salut mental, no?
0: Sí.
1: Als Estats Units. Doncs l'espai que s'havia obert en aquest moment era la possibilitat de que tu poguessis ser un home trans sense haver-te de fer cirurgies, no? I això va ser molt potent,
0: Clar.
1: vale? Però en aquest moment no parlaven encara de no binarisme, i jo crec que més endavant el que s'ha obert és com donar resposta també, no? O com buscar alguna expressió per a tota la gent que potser ni tan sol estem fent canvis corporals, tot i que alguna gent no binària també els fa,
0: Sí.
1: vale? Però en aquest moment que jo et parlo de quan va començar tot això, jo crec que va ser, o jo vaig veure almenys, un espai per a totes les identitats que no passen tampoc per canvis corporals.
0: Com una inclusió,
1: Vale?
0: no?
1: Exactament, no? Com una manera d'obrir una altra identificació que, bueno, pues que no requereix o que no
0: Sí.
1: demana aquests canvis, no? Llavors, crec que això és important, entendre-ho.
0: Vale, i també voldria comentar, no, que no té res a veure amb la bisexualitat.
1: No té res a veure amb la bisexualitat, perquè, bueno, com sempre és molt bona pregunta, no? Perquè sempre ens fem un embolic entre
0: Sí.
1: tot el tema que ja suposo que ho he parlat, entre tot el tema de l'identitat de gènere, no? De com jo m'identifico i què és el que a mi m'agrada, si m'agraden les dones, els homes, altres persones no binàries, persones trans, etc. No?
0: Clar, una mica
1: Llavors...
0: és el que tu dius, o sigui, una mica jo com em sento
1: Clar.
0: a nivell de gènere, i l'altra és l'orientació sexual,
1: L'altre és
0: que
1: si
0: seria la
1: t'agrada a tu,
0: bisexualitat
1: exactament.
0: o el lesbianisme
1: Exactament. Clar, no,
0: o
1: aquí
0: ser
1: estem
0: gay.
1: parlant en termes d'identitat de gènere, no?
0: Vale.
1: D'obrir aquest espai a nivell d'identitat de gènere.
0: Vale. Doncs, arribat a aquest punt, passarem a uns minuts musicals d'unes cançons que ha triat Sam. Doncs anem a sentir-les.

0: Doncs seguim conversant amb tu, Sam, que estem molt... Jo estic molt contenta que hagis pogut venir aquí a Ràdio Cubelles. I, escolta'm, parla'm també del tema intersex.
1: Bueno, allò que diem com a tema intersex pues es va creuar així a la meva vida perquè jo és el tema que vaig escollir per a fer la meva tesi doctoral, que va ser justament sobre quina és l'atenció que s'està donant als hospitals públics de l'Estat espanyol a persones intersex, no?
0: Com es deia com es deia doncs el treball, el doctorat, no? Que vas
1: Sí,
0: fer? Com es
1: és
0: deia
1: el
0: el
1: doctorat
0: títol?
1: d'estudis de gènere i la tesi sobre la clínica intersexual com a zona de contacte, no? I llavors jo ja havia el moviment pro despatologització trans, ja havíem articulat algunes demandes al voltant de l'intersex, sempre bueno, doncs aquestes demandes que són més típiques, que coneixem tothom, que tenen a veure més amb per què a les persones intersex que tenen diferències genitals, que ara explicaré el que
0: Sí,
1: és.
0: explica una mica perquè jo crec
1: Clar,
0: que és una cosa molt
1: exactament.
0: desconeguda encara.
1: Exactament, perquè aquestes persones que tenen diferències genitals se'ls normalitza l'anatomia mitjançant cirurgies que molt de vegades es fan des de molt petits i
0: Sí,
1: petites, vale? I
0: sí.
1: són un problema bioètic molt, un problema vital molt important. Bueno, jo vaig desenvolupar la tesi des d'ahir. I bueno, el que puc contar és que les intersexualitats són diversitats corporals, són part de la diversitat corporal. És a dir, són molts diferents variants corporals on la gent, el cos que té, estem parlant de cos, no estem parlant d'identitat, estem parlant, per tant, no, no estem parlant d'identitat, estem parlant, per tant, de cossos, no? On la gent, el cos que té no es correspon a la definició mèdica del que seria un cos d'home o un cos de dona. Vale? Llavors estem parlant de com són els teus genitals, estem parlant de com són les teves hormones, estem parlant de com són els teus gens, no? Doncs seria com tu t'allunes de la normalitat, no? De la normalitat entesa com una normalitat socialment establerta. Vale? Ho dic tot això perquè normalment es confondeix molt amb una patologia de per se, no?
0: Sí,
1: Es diu,
0: com una, no
1: clar,
0: sé, com una mutació o com,
1: bueno, com una
0: no ben bé,
1: patologia, no?
0: com una
1: Com a
0: patologia,
1: que no tenir un cos de dona, un cos d'home, com si fos sinònim de tenir un cos desviat o patològic, no? I jo
0: un
1: crec
0: cos
1: que,
0: malalt, no
1: clar,
0: seria?
1: exactament, un cos malalt. I jo crec que això pues cal dir-ho clarament, que no és cap patologia, tal com ho porta dient des de fa dècades el moviment intersex. I començar a divulgar més aquesta visió de la diversitat corporal, no?
0: De fet, tu deus conèixer la Teresa Forcades, no? Aquesta monja benedictina de Montserrat, que ella, doncs, precisament va... Jo vaig estar en una conferència i ho vaig citar en un dels programes i va estar extensivament explicant doncs, les persones que són intersex i explicant exactament doncs, coses que poden passar, com són els genitals, quines són les diferents hormones, la gran varietat, que és el que tu has dit, i tota aquesta qüestió de la intersexualitat, no? També, amb el que ens has estat tu comentant, voldria que també ens acabessis de dir quin és el percentatge mundial, no? Perquè hi ha un percentatge mundial d'intersexualitat. Jo havia llegit que eren de l'1-2% de la població mundial, alguna cosa així, no? Sembla que
1: Hi ha
0: sigui.
1: algunes estadístiques, però és molt difícil saber-ho, val? Per moltes raons. Una és que no totes les persones intersex passen per hospitals i llavors les estadístiques normalment s'agafen als hospitals, es construeixen allà. Una altra és que ni tan sols estem d'acord normalment en quantes condicions corporals estarien sota el paraigua d'intersexualitats. Per exemple, si tu agafes les hipospàdies, no? Que és una variant del lloc on es troba la uretra situada dintre del penis, si l'agafes com un tipus d'intersexualitat, se te dispara la proporció, no? Llavors, jo crec que hem de tenir molta cura amb el tema d'establir o amb l'interès, o almenys preguntar-nos per l'interès d'establir quanta gent no normal n'hi ha, sigui homosexuals, sigui transexuals, sigui persones intersex, no? Perquè aquestes preguntes moltes vegades estan com a fent una mica d'espectacle de l'excepcionalitat, no?
0: Sí.
1: Jo crec que l'important, no, d'aquesta pregunta és potser el missatge de que més enllà que sigui un percentatge o un altre, és són persones que estan aquí,
0: Clar.
1: que tenen una veu pròpia,
0: És
1: que
0: un
1: la
0: tema
1: podem
0: amagat, o sigui,
1: escoltar.
0: clar, és com avança el lesbianisme, no? Quantes lesbianes hi
1: Exactament.
0: ha? I aquella cosa
1: Exactament.
0: que
1: Què és
0: diuen...
1: important, vale? I això és important si és un 1%, un 10% o un
0: Clar.
1: 20%, és important,
0: Ja.
1: mereix l'atenció dels poders públics perquè hi ha una vulneració molt forta en termes de drets humans, no? I crec que això és el missatge més important, més enllà de que no cal tant fonamentar-lo darrere d'un 5%, un 2%,
0: Ja,
1: un
0: ja
1: 20%, això no
0: t'entenc, ja
1: canvia, no?
0: t'entenc,
1: Jo
0: ja
1: crec
0: t'entenc.
1: que serà un missatge important.
0: Sí, sí, de fet és el que tu dius, no? Diuen que allò que no es mostra sembla que no existeixi. I en aquest cas de la intersexualitat, les persones intersex, bueno, com que sembla que no n'hi hagin, doncs sembla que no existeixin,
1: Bueno,
0: no?
1: però cada cop hi ha més moviment en primera persona. Jo crec que cada cop és més fàcil per qualsevol persona, sobretot a Catalunya ara mateix, i ara citaré un parell d'entitats, bueno, pues, apropar-se, no? Que si volem escoltar les veus ara mateix estan a prop. És molt fàcil arribar-hi, no? Jo
0: Quin
1: recomano,
0: exemple?
1: clar, recomano, per exemple, sempre l'associació Caleidos, no? Que jo crec que com a perspectiva és una de les més potents, però bueno, també Grapsi a Barcelona fa molts anys que fa dècades que està allà. I
0: Amb el tema intersex.
1: exactament, i el col·lectiu d'intersex, bueno, és que ara mateix jo el que recomano sobretot és la búsqueda de veus en primera persona, no? Per a qualsevol que estigui interessat o interessada, per exemple, des del sistema educatiu, no? Educadors, educadors
0: Testimonis,
1: socials.
0: testimonis.
1: Fixa't que no és només testimonis, és també veus expertes, són veus expertes, perquè de vegades
0: Sí.
1: pensem que els testimonis és que jo et conto la meva vida
0: Sí.
1: i ja vindrà un altre a interpretar-la, que és el qui té les eines per a
0: Ja.
1: fer-ho. No? Però aquesta gent, estem parlant de gent que pot contar la seva vida si volen, si no volen, no. Vale? Però el que tenen és un saber molt experiencial, és a dir, un saber que s'ha construït perquè han passat realment per les situacions vitals que comporta viure en una societat
0: Sí.
1: que exclou a les persones intersex, no?
0: Bueno, i
1: Que
0: ho
1: té
0: exclou,
1: interfòbia, que en
0: i de fet
1: diuen.
0: ho exclou amb la societat occidental que estem, no? Perquè hi ha cultures a Amèrica, els diferents antropòlogues, no? Que també hem citat, com la Margaret Mead, etcètera, el gènere és un tema cultural. I ells també han vist antropològicament, doncs, no? Que tu també has treballat, no? Tot aquest tema, doncs, que el... Bueno, que antropològicament hi ha cultures que no és només home-dona, no hi ha un binarisme. Hi ha moltes altres persones dins del col·lectiu que tenen pronoms, no? Diferents
1: Sí,
0: i que, per tant, hi ha aquest tema, no?
1: aquí hauríem
0: Sí.
1: de no barrejar un altre cop, no? Perquè el que n'hi ha per tot arreu, no?
0: Sí.
1: En totes les cultures són cossos biològics diferents que no caben dintre de dos calaixos, no?
0: Sí.
1: I és el tema intersex, és a dir, que en qualsevol cultura tu trobaràs gent que amb el nostre manual occidental de què és un cos de dona i un cos d'home no les pots definir, igual que te les trobes en aquesta mateixa cultura, no? Com que no cal anar-se a un altre lloc, no? I jo crec que és important potser entendre que aquest binarisme sexual,
0: Sí.
1: no? El binarisme dels dos calaixos, els dos tipus de cossos, no? S'ha imposat també des de l'antropologia, eh? S'ha fet això. A l'hora de treballar amb altres cultures que normalment pertanyen a països colonitzats, a cultures que han estat sota la violència de la colonització, normalment antropòlogues blanques han definit com eren els cossos d'altres cultures, estic pensant
0: Sí,
1: ara en
0: sí.
1: estudis en Centroamèrica, i s'han interpretat com que quan es troben persones intersex a altres cultures, bueno, pues que això té a veure amb la manca de civilització. És a
0: Ah,
1: dir, que en una
0: fixa't,
1: cultura
0: ja.
1: que tu trobessis molta gent que no hi cap dintre el binarisme sexual, que no és biològicament exactament un home o una dona amb els paràmetres occidentals, llavors això donaria una mesura de com aquestes cultures en realitat no han estat prou civilitzades en comparació a l'occidental i, per tant, com requereixen també de tot un treball de civilització barra colonització.
0: Tu que has fet biologia, la biologia explica que realment hi ha molts formes, que, com has estat dient, moltes formes de cossos, i que el sexe mascle o femella no és veritat, que la realitat és una altra.
1: Sí, hi ha ara mateix moltes referències a nivell expert. La revista Nature, que és una de les més conegudes i de les més reconegudes internacionalment, va treure un article fa temps, no?, que deien que trencaven amb aquesta idea dels dos sexes, tot i que no ve d'ahir el debat. El debat ve de moltes vegades del carrer, ve dels moviments, no?, i les veus expertes després també, els estudis que fan,
0: Sí.
1: ho fan gràcies de vegades a un canvi cultural que ja s'està produint, no? Però bueno, sí, la biologia cal interpretar-la. Jo crec que aquesta idea és molt important. La biologia i la moral van de la mà, vale? Tot i que sembli que no, no? Nosaltres veiem cossos, però després cal parlar dels cossos, i això ho fem nosaltres, no ho fa la natura, no? Llavors, qui agafa la veu i el poder de parlar de la natura és molt important, i això és el que també ens estem disputant. Això forma part d'una lluita cultural, no?
0: Hi ha una realitat, però nosaltres la interpretem.
1: Clar, nosaltres classifiquem els cossos. Quan els classifiquem, som nosaltres qui decidim. Nosaltres, dic, una determinada cultura, no?, amb uns determinats interessos, no?, qui decidim, per exemple, quin número de calaixos fem,
0: Sí, sí,
1: no?,
0: sí.
1: quins són part de la normalitat i quins de tots aquests cossos formarien part de la malaltia.
0: Doncs estem ja quasi acabant l'entrevista que estem fent amb Sam. Jo, abans d'acabar, m'agradaria que, de tot això que hem parlat, perquè hem parlat tant de no binarisme, intersexualitat, no hem pogut entrar, no hem tingut temps de parlar de les lleis i de tot aquest aspecte, però, bueno, per acabar, i que ens donis un missatge. Quin missatge donaries a la societat en general sobre, bueno, el tema que vulguis, eh? El tema del no binarisme o el tema de la intersexualitat, m'és igual.
1: Bueno, jo crec que els espais que s'estan obrint tant a nivell de la diversitat de cossos, no?, del reconeixement social de la diversitat dels cossos biològics, no?, com del reconeixement d'altres identitats, jo crec que val la pena fer-li espai i val la pena no viure-ho com una amenaça, no?
0: Molt bé.
1: I jo crec que perdríem molt si ho féssim així, i guanyarem molt, no?, si ho veiem com a una riquesa cultural que potser ens ensenya un camí.
0: Doncs, com una riquesa, no? Acabem amb aquesta idea, amb aquest missatge teu, de que no ens hem de tancar, al contrari, hem d'obrir la mirada, no? Com comentaves, i integrar totes aquestes qüestions i estar oberts, no? Moltes
1: Moltíssimes.
0: gràcies, Sam, per estar aquí. T'ho agraeixo molt.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I acabarem també amb una nova cançó que Sam ens ha recomanat. Tots l'anem a sentir.

Avui hem sentit les cançons Normal, és un programa de mi lavadora, de Viruta FTM, i la sintonia del programa A qui li importa, d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem, doncs, parlant, com sempre, de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Explica'ns avui quina planta descobrirem.
1: Avui us portem una planta que segur que molta gent la coneix, molts de vosaltres la coneixeu, són els conillets o la boca de dragó, o també se li diu els gossets, en castellà és boca de dragón. És una planta que la podem trobar a qualsevol jardí com a ornamental, perquè té unes flors de color rosa o púrpura molt boniques. La seva època de floració és aquesta època de l'any, maig, juny, juliol la podem trobar florida. És molt vistosa, molt maca. El seu nom científic és Santirrhinum majus. Llavors, explicarem una mica el seu nom i cognom d'on provenen. Llavors, anti vol dir en lloc de, rinus vol dir nas. Llavors, es diu així perquè la flor, o sigui, la corola on estan els pètals, recorda a un nas.
0: Mm-hmm. Clar.
1: O sigui, realment recorda a una boca. O sigui, són unes flors que són com un tub i tenen dos llavis. Llavors, per exemple, aquesta flor s'havia fet servir als nens jugant amb aquesta flor perquè com que obrien els llavis, no? O sigui, uh-huh. És una flor molt, molt vistosa. I us ho dic, o sigui, es té usos medicinals, però també té usos ornamentals.
0: Molt
1: o sigui,
0: bé.
1: La podem trobar molts jardins de les cases.
0: Per tant, ens podem imaginar una boca de dragó, perquè sí. Expliques d'aquí el nom, no?
1: Sí, també es diu gossets, no?, per aquesta boca que s'obre, no?, que és un gos, no?, com quan obre aquesta boca, també.
0: Uh-huh. Molt bé, molt bé.
1: Li agrada viure o habitar, no?, en llocs que hi hagi roca. Uh-huh. Si li agrada la pedra, per exemple, aquí en aquesta zona de Cubelles en podem trobar.
0: Moltíssim.
1: Sí, com a ús alimentari és molt curiós, perquè això m'ho ha explicat molta gent, abans de florir, que estan les fulles més grosses, es feien truites.
0: Ah, que curiós, es fan sí. Truites.
1: Sí, sí, es poden fer truites de conillets.
0: Ah, molt bé, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Per exemple, aquí... Jo conec gent que la fa servir com a truita, es mengen les fulles, però a Itàlia, sé que a Itàlia es fa servir moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, com a usos medicinals, és una planta sobretot que guareix les inflamacions. És una planta com a ús interior, com a presa amb infusió, que desinflama. És una planta antiinflamatòria. Uh-huh. O sigui, qualsevol tipus d'inflamació, sigui artrosis, artritis, reuma, etc. Tenim els peus inflats, etc. Llavors, com la fem servir? Agafem 100 grams de les flors, les posem en un litre d'aigua i les fem bullir. Llavors, aquest litre d'aigua, que serien unes 4 o 5 tasses, les anem bevent al llarg del dia. No hi ha contraindicacions, el que passa que mai ens passarem d'aquest litre d'aigua o d'aquesta tassa, o sigui, segons el que un cregui, no?, que s'ha de prendre, però mai ens passarem d'aquestes dosis.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Després, com a ús exterior, és molt bo també, s'havia fet servir molt per, com a l'antiguitat s'havia fet servir com a cosmètic, o sigui, va molt bé per les pells envellides, o sigui, va molt bé per les arrugues. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem aquestes flors, agafaríem un pot de vidre, posaríem qualsevol oli, podem triar entre oli de girassol, que no és tan greixós, oli d'oliva, o podem agafar oli de metge. Llavors posem aquestes flors, les deixem en un lloc exterior, doncs a la finestra de la cuina, o si tenim un petit balcó que li doni el sol i la lluna, no? 40 dies a sol i serena. I es deixa macerar. Llavors aquest oli, un cop el tenim preparat, el posem en un cassó, afegim ara no em surt la...
0: Què afegiríem, a veure?
1: Afegiríem... Ai, no em ve el nom, ara. O sigui, afegiríem una cosa que ho fa espessar.
0: Val. Espessiríem,
1: sí,
0: doncs...
1: Espessiríem, sí, i llavors tenim la crema.
0: Uh-huh.
1: Aquesta crema després la podem servir pues, com a cosmètica per evitar les arrugues. S'havia fet servir l'antiguitat. Avui en dia no pots anar a qualsevol herbolari, no trobaràs una crema de conillets.
0: Val.
1: Però nosaltres, com a ús propi, doncs podem fer una crema de conillets, li podem posar també flors de romaní, que també les flors de romaní també estimulen molt la secreció de col·làgen de la pell. També li podem afegir aloe vera. Bueno, totes aquestes coses les podem fer servir. A l'espessant que li posem és la cera d'abella.
0: Val, ara ens ha sortit el nom,
1: ara m'ha vingut el nom. Molt bé. Un moment semanat. Sí, posem una culleradeta o dos de cera d'abella i això farà que s'espesseixi la preparació.
0: Perfecte. Què més hem de saber sobre la boca de dragó?
1: Després, amb aquest ús extern també les podem fer servir les flors per tractar les ferides, per tractar si tenim algun granet a la cara, si tenim alguna urticària, si també tenim morenes, això com a ús extern. Llavors també, en comptes de fer la crema, doncs podem fer rentats. Llavors posem aquestes flors també amb aigua, les fem bullir. Llavors aquesta aigua que la podem deixar macerar aquella nit, aquesta aigua la posem per aquests granets que ens han sortit a la cara, o per aquesta pell que tenim irritada, o per les morenes. També, per exemple, si tenim irritació a la garganta, també podem fer gargarisme, podem glopejar amb aquesta aigua, ens aliviarà aquesta garganta irritada. Llavors, extern, no? O sigui, com a ús intern, és aquest efecte. També penseu que és un gran diurètic, o sigui, per tant es netejarà la sang i ens orina. També té un efecte antihistamínic, no? Per exemple, ara que en aquesta època, no?, que ens pica un insecte, no?, una abella o un mosquit i podem tenir una inflamació, doncs prenent-nos aquesta aigua d'aquesta flor bullida també ens pot ajudar a baixar aquesta inflamació per aquestes picades de mosquit que de vegades són desagradables perquè es poden causar alguna inflamació.
0: Molt bé, doncs està molt bé. Doncs les propietats de la boca de dragó, tant internes com externes.
1: Dir-vos també, així com a curiositat, és una planta originària del Marroc.
0: Del Marroc?
1: Sí, que va venir aquí.
0: Molt bé, la tenim ja aquí, al nostre entorn. Recordem que estem fent plantes de Cubelles, no?, que podem trobar per aquí Cubelles i pel Garraf, no?
1: Sí, sí, els conillets està ple. O sigui, qualsevol masia que trobem per aquí Cubelles, segurament creixen els conillets espontàniament.
0: Conillets i boca de dragó, més que res, que anem comentant un nom o un altre,
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, Sílvia?
1: Sí, ho deixem aquí.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Doncs fins aquí, aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que us oferim aquí a Ràdio Cubelles, tractant, com dèiem, aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. Doncs la setmana que ve tornem novament aquí a Descobrim l'Etnobotànica i recordem que aquests programes els podeu recuperar a l'espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

El món es pot mesurar en quilòmetres, però també en dies. Amb aquest concepte, podem obrir el llibre d'avui on trobarem una aventura que desperta el desig de viatjar, on hi ha un rellotge que marca un repte i on la imaginació avança tan de pressa com els seus protagonistes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'una de les grans novel·les d'aventures de tots els temps. La Volta al Món en 80 dies, La Vuelta al Mundo en 80 dies, Le Tour du Monde en Crete Banjour. Bueno, vaig millorant una miqueta, poqueta a poqueta el francès. De Jules Verne, el Julio Verne de tota la vida. Bueno, aquesta obra que ens parla del viatge, de la puntualitat i d'una pregunta molt simple. Es pot guanyar una aposta quan el món sencer sembla posar-se en contra? Vet aquí que una vegada hi havia un cavaller anglès anomenat Phileas Fogg, un senyor metòdic, discret i tan puntual que gairebé sembla governat per un rellotge. Un dia, el Reform Club de Londres accepta una aposta sorprenent, donar la volta al món en només 80 dies. Fogg surt de Londres amb el seu nou criat, Passepoort, conegut per molts també com Picaporte. A partir d'aquí comença una cursa plena de trens, vaixells, ports, ciutats imprevistos. El viatge passa per Suez, l'Índia, Hong Kong, el Japó, els Estats Units i de nou a Europa, convertint cada parada en una petita aventura dins de l'aventura. Durant el trajecte apareix l'inspector Fix, que sospita que Fogg és el lladre d'un banc i el segueix amb la intenció d'arrestar-lo. També coneixem Aouda, una jove rescatada a l'Índia, que porta emoció i humanitat a una història que podria semblar només una cursa contra el temps. Quan Fogg creu que ha perdut l'aposta per arribar tard a Londres, descobreix que, viatjant cap a l'est, ha guanyat un dia sense adonar-se'n. Així, el temps, que semblava el seu gran enemic, es converteix finalment en l'aliat que li permet vèncer. Un dels grans atractius d'aquesta obra publicada al 1873 és la sensació de moviment continu. La novel·la ens porta d'Anglaterra a Egipte o de l'Índia al Japó, i cada parada aporta un color diferent a la narració. Per això, la lectura es fa tan amena, ja que l'autor no només explica una aposta contra el temps, sinó també una volta al món plena de paisatges, cultures i sorpreses. Verne construeix la història com si fos un diari de ruta o un compte enrere. Dia rere dia, escala rere escala, on sempre hi ha un transport que cal agafar o un retard que amenaça l'aposta o un obstacle inesperat. Això dona al llibre un ritme molt àgil i fàcil de seguir. Els personatges principals també són essencials. Phileas Fogg representa la calma i l'autocontrol, mentre que Passepoort aporta humor i energia. Aouda dona emoció i Fix encarna la sospita constant. Junts fan que el viatge no sigui només geogràfic, sinó també humà. Arribats a aquest punt, posarem una mica de música, ja que, entre històries, relacionem els llibres amb altres llenguatges, com el musical. I si parlem de La Volta al Món en 80 dies, avui la cançó triada és La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, interpretada per Mocedades. La connexió és clara i evident perquè aquesta cançó va convertir l'aventura de Verne en una cançó famosa i fàcil de recordar. El tema té el mateix esperit de la novel·la: moure's, descobrir jocs nous i creure que el món es pot recórrer amb entusiasme. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com La Volta al Món en 80 dies ha tingut moltíssimes adaptacions. Una de les més estimades és la sèrie de dibuixos La Volta al Món de Willy Fogg, que transforma els personatges en animals i apropa el relat als nens i nenes sense perdre l'essència de l'obra original. També cal destacar la pel·lícula de 1956, Around the World in 80 Days, amb David Niven com Phileas Fogg i Cantinflas com Picaporte. Aquesta versió converteix la novel·la en un gran espectacle cinematogràfic, ple de color, humor i moviment. Cantinflas, especialment, dona al criat una energia còmica molt recordada. Una altra versió coneguda és la de l'any 2004, amb Jackie Chan. És una adaptació més lliure i orientada a l'acció, on Passepoch guanya molt protagonisme a través de l'humor, les persecucions i les arts marcials. Potser s'allunya més del to original, però manté la idea central del món com un escenari ple de reptes. Avui hem obert les pàgines de La Volta al Món en 80 dies, una novel·la fascinant, que funciona molt bé perquè transforma la geografia en emoció i el calendari en suspens. Phileas Fogg i la resta de personatges fan que aquest viatge sigui més que una ruta. Aquesta és una història sobre confiança, persecució i descobriment. Cada país aporta una nova imatge i cada dia que passa ens recorda que el temps és el gran protagonista. Potser aquest és el gran ensenyament que ens vol transmetre Jules Verne. El món pot semblar immens, però la literatura té aquesta màgia: fer-nos viatjar per tot arreu sense sortir de les pàgines d'un llibre. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest viatge per al món. Ens tornarem a trobar aquí, a Ràdio Cubelles, la setmana vinent, tant en directe com en el format digital, i també a Spotify a la tarda. Així que, estimats radioients, fins aviat, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Samantha? Fades! Quina beneitura, no?

Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i canviant. Sí que amb domini del sol, ara al matí, amb alguns núvols baixos a primera hora, després sorgiran alguns núvols baixos alts durant el matí, i ennuvolant-se ràpidament a partir de migdia, perquè a la tarda ens creurà una línia d'inestabilitat que passarà de pressa, però que podrà deixar pluges o ruixats irregulars, en conjunt febles, puntualment moderats, però això sí, de curta durada, i aclarint-se o allunyant-se aquest front de ruixats a partir de primera hora de la nit. Hem d'esperar que la temperatura ha pujat, s'ha situat una altra vegada per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui envoltarà els 29, amb una humitat alta i ambient xafogós, vent feble amb gregal al matí i moderat de xaloc que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró a partir de migdia. Per demà esperem, després d'aquest pas d'aquest front, que el temps sigui estable, dominat pel sol i el cel clar, pràcticament tot el dia. La temperatura baixarà de nit, però en canvi pujarà força de dia i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, mestral a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia en cops moderats o forts a primera hora de la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maror tota la jornada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
5: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom inclòs perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
6: Un cop, sí.
5: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
4: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
5: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
6: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
4: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
6: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
5: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
4: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
5: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
4: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, a més a originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
7: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat una volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Malandrau, ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
4: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
7: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells per al Charlie Black com la pallassa Rita.
4: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Brema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
8: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
9: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, doncs com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
10: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
10: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
11: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: ciutadanes i ciutadans de Filalunya.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No em

0: Les tens.
1: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes, del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.